0: Bé, doncs bona tarda, com hem dit una altra vegada. Santi, jo crec que ens pots començar a fer, o podem fer una breu descripció, però vés-hi tu mateix, perquè estàs, coneixes més aquestes regions.
1: Sí, la Terra Alta és una comarca que m'agrada molt, i sempre que hi puc, doncs, sobretot la zona d'Arnes, Horta de Sant Joan, tota aquesta zona, doncs, i després aprofito per fer el salt a Vall de Roures i Beseit, per mi és preciós.
0: És que, veritablement, vaja, al punt de vista geològic,
1: sí, sí.
0: Té un aspecte encantat, eh? Té una vec, com dius tu, meravellós, potser és una paraula massa petita.
1: Sí.
0: Es podria trobar un altre lloc, perquè quan veus aquests rocams, aquestes coses, es sembla, no sé, jo no és que tinc un esprit.
1: Els ports,
0: les roques d'en Maret. Jo m'imagino aquells monjos que han estat condemnats per haver pecat,
1: sí.
0: Que han estat convertit en pedres. Continua, continua. No?
1: Bé, doncs, Horta de Sant Joan és un municipi que es troba a la Terra Alta, bastant apartat de Barcelona, i diríem que el riu Algars constitueix el seu límit occidental. El sector meridional del terme és drenat per la capçalera del riu dels Estrets, i el sector oriental pel riu Canaleta. Tots aquests tres rius són afluents o subafluents del riu Ebre.
0: Doncs sempre, ben segur, l'eix aquest vertebral, doncs, de que pertanyen, doncs, a les terres de l'Ebre. El relleu, doncs, el que fa, jo dic, he quedat meravellat de veure fotografies, perquè hi he estat de menut, i bé, malgrat que diu un que quan un és menut s'endú les millors visions dels llocs, jo crec que de totes maneres, bé, perds bastanta idea del que has vist en realitat, i avui en dia, quan veus aquestes fotografies de la situació del poble, la situació, diríem, de les ermites, al peu d'aquests rocams, d'aquests cinglars, doncs et quedes, veritablement és una cosa que no es pot explicar dissortadament a la ràdio.
1: S'ha de veure.
0: Doncs el relleu llevat de la zona, relativament planera de la Vall d'Horta, situada al nord de la vila, és fortament accidental per l'extrem septentrional de la carena major del massís muntanyós dels Ports. El paisatge que envolta el poble té un encant especial per als visitants. Cels clars, paisatges oberts, vegetació àustria de Garriga, horitzons dilatats però tancats per muntanyes espectaculars de roca de formes arrodonides o per els aspres cinglers calcàries d'arestes ben agressives. Com on disait l'altre jour, pour les gens qui connaissent pas, donc il faudrait voir cette situation géographique, l'ensemble de la vision, disons, de ces villages. Ces villages, au pied des parois rocheuses, donc c'est toujours ces contrastes merveilleux de la nature, l'aspect rougeâtre des roches, la masse verdâtre des arbres où les gens, avec des siècles de travail, de patience, ont réussi à rendre ces terres, dont laborables, et des terres, disons, qui sont très productives, et aussi des ciels, qu'ils soient couverts, qu'ils soient bleus. Quand c'est bleu, c'est joli, mais parfois, ça doit être extraordinaire quand le ciel est nuageux et couvert dans ces parages. Ça doit donner des visions vraiment extraordinaires.
1: Però, de tota manera, tens molta raó amb el que dius, però també quan fa sol també, perquè hi ha una lluminositat immensa.
0: També, però vull dir que els dos contrastos amb cobert o sol té que ser quelcom extraordinari. Ara, veig segur, que és fins i tot quan hi ha boira també, perquè jo diré que en certs, quan és boirós el cel o d'allòs, tot té el seu encant,
1: el
0: seu bellesa també.
1: El cel.
0: També, et dona aquella mena de contracte. Doncs, per exemple, sobre la vila, pots parlar-ne també?
1: La vila, doncs, en aquest terreny rocós que estem comentant a la vora dels Ports, es troba a 543 metres d'altitud, és aturonada, per tant, la població és d'uns 1.410 habitants, i el nucli antic del poble conserva el seu caràcter medieval amb vestigis d'un passat gòtic puixant, important. Carrers estrets i tortuosos, cases molt amuntegades i apinyades les unes amb les altres, gairebé ofegades dins les pròpies muralles, que fins fa segles es pot dir que encara les oprimien. Per aquesta raó, i també per d'altres, algunes cases, carrers i la plaça de l'Església llueixen uns porxats que són dignes de veure, uns porxos que són dignes de veure.
0: Ces porxes, ces ruelles, ces maisons qui sont faites, qui sont bâties avec des porxes sous lesquels il fait tellement bon s'abriter quand il fait cette chaleur aussi forte. Mais ça, c'est vrai, c'est d'une tradition très typique de la construction moyenâgeuse et le passé historique moyenâgeux de ces régions-là, comme tu as dit. Per exemple, jo veig que per aquesta ruta, per altres algunes cases carrers, llueixen doncs, aquests famosos porxats. El material emprat en la construcció de les cases era la pedra, la qual dona al poble una tonalitat terrosa que fa confondre amb les terres que l'envolten. On diria que hi ha mimetisme entre de pierre, bien sûr, de village on était bâti avec des pierres qui ont été prélevés sur les rochers qui environnent la ville. Donc, automatiquement, à un moment donné, on voit une espèce de continuité entre l'aspect rocheux qui entoure la ville et les murs de ville par elles-mêmes. Donc, il y a une trencadisse d'aquelles choses. Par exemple, les totxos blancs, per exemple, i la muntanya russa. Sinó que es veu tot aquest aspecte que diem.
1: Sí, sí. Doncs ara, per exemple, imaginem-nos doncs, tot això que hem parlat... les llums, el clima, el sol, les muntanyes, els ports, aquesta situació aturonada, els porxos de la vila, tot això representa d'alguna manera una tranquil·litat d'esperit poder contemplar tot aquest poble, això sí. tot això. I possiblement per això, tal que en parlarem ara, i en parlarem més tard també, perquè en parlarem durant tot el programa, possiblement per això Picasso va... tombar, va caure enamorat d'aquest poble.
0: Crec que havia dit en un lloc, volent dir que a l'Horta ho va aprendre tot.
1: No, la seva frase famosa és tot ho he après a Horta.
0: Ah, tot ho he après a Horta. Doncs, que vol dir molt.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: És el mateix que el que havia dit jo. Doncs, bé, podem escoltar una cançó i després continuem a parlar de, on va continuar a parlar de l'Horta de Sant Joan, l'Hort en occità, com en català, le jardin de Sant Joan.
2: Bona nit tinguem i benvinguts a casa nostra.
3: Molt bé.
2: Vagin passant, vagin passant, que estaran una mica apretadets, però ne caben 10, ne caben 100.
3: Avant, avant.
2: Has vist, Quico, que avui he vingut en autocar?
3: Jo, home, mira que li he dit vegades, eh? Acomida qui vulgués,
2: o sigui?
3: Acomida qui vulgués, però sobretot que no vinguin tots alhora. Pues bueno, ja estan aquí tots alhora, és igual. Vostès, per això, com si estiguessin a casa seva.
2: Sí, aviam, facen-se per avant, sí.
3: Facen, sí.
2: Del fondo, agafen cadires i facen-se per aquí. Sí, que aquí ho veran millor, aquí davant, home.
3: Avant.
2: Va, facen-se per avant.
3: Molt bé, facen-se i facen un traguet.
2: Sí, home.
3: I quatre olives.
2: Sí.
3: Ja n'hi ha prou d'olives.
2: Eh? Olives? No tinguin temor que no se les acabaran les olives, home.
3: Bueno.
2: Que en tinc un munt de posades del dia del Pilar.
3: Molt bé, va, que els hi cantarem un ratet a aquesta gent. Anem a fer una cançó de treball.
2: Sí, de treball. Sí, ja no s'han fixat en qui treballa en esta casa.
3: Guai, pues de treball, una cançó de plegar olives.
2: Ah, això mateix, esta sí que és bona, de plegar olives. Fixen-se d'on les pleguen les olives ells, eh? Del plat les pleguen.
3: Molt bé. Per a tots vostès, dispensen-lo, eh? Per a tots vostès, la jota de les plegadores d'olives. Que, per cert, diuen... que no veuen vi.

0: necessita.
1: Dins doncs ara, Santi, ens anem a fer 5 cèntims de l'estada d'en Picasso a l'Horta de Sant Joan.
2: Sí.
1: C'est quand même extraordinaire, mais je crois que quand même il a été très touché et très enchanté de cette visite dans cette terre-là.
2: C'est ça.
1: Parce que il a fait des tableaux beaucoup moins, disons, sa façon dernière, hein, avec des cubes qui partent d'un côté et de l'autre, mais en fait, bon, c'est vrai, il a reproduit certains paysages dans de Cossà de Horta. Donc, què ens pots dir, per exemple, de
2: sí,
1: Picasso?
2: Sabem que Picasso va estar, en principi, va estar dues vegades a Horta, l'any 1898 per primera vegada, per reposar-se i restablir-se de l'escarlatina, convidat pel seu amic Manuel Pallarès, pel seu amic d'Horta Manuel Pallarès, pintor i fill del poble. Allí, en Picasso hi va estar 8 mesos a casa del seu amic, dels quals en queden, se'ns conserven 58 obres, entre quadres a l'oli, amb llapis i molts apunts.
1: Doncs així es va, tantes, va ser, doncs, pròleg amb obres.
2: Sí, tant, o sigui, i tant. La segona estada va ser a l'estiu del 1909 amb Fernanda Oliver, 4 mesos, residia en l'hostal del Trompet, la façana del qual donava la plaça de l'església. D'aquest període comptem amb 34 obres cubistes, d'entre elles les conegudes La fàbrica i La bassa, que estan escampades arreu del món. Al poble es compten encara nombroses anècdotes de les estades del pintor, que han anat transmetent-se, doncs, d'avis a pares, de pares a fills, a nets, etc.
1: Jo crec que també s'ha de dir que, per exemple, una de les característiques majors d'aquestes etapes, en el seu intent d'unir la terra que estimar Horta, amb la dona que estimava també, doncs amb la Fernanda, això pot ajudar també a comprendre alguns dels aspectes de la seva producció, començant per aquells colls fornits que feien els seus paisatges. Entre una i l'altra avinguda se situen unes, quan dius tu, unes quantes obres que també fan referència al poble d'Horta. Unes del 202 al 903 són evocacions de la seva primera estada, són notes optimistes enmig del seu univers més aviat calamitós de l'època blava. La primera del 909, com ja hem decidit, que torna per celebrar els 2 anys del seu primer sejorn, participa imaginativament al seu viatge, que reviu un dels seus records en unes quantes composicions que fan referència sobretot a la revetlla de Sant Antoni, mitificant-la.
2: Sí. El que és interessant, el que, perdona que et talli, d'aquest segon període, d'aquesta segona estada, les obres que va pintar, que hem dit que romanen disperses per tot el món, les podem trobar en museus de Nova York, Moscou, São Paulo, París, Frankfurt i un llarg etcètera de grans, d'importants museus arreu
1: del
2: món.
1: En si, l'estada a l'Horta, de Sant Joan, doncs va ser benèfica per ell també, amb un punt de vista sanitós, per recuperar la salut precària que podia tenir, i és clar, com hem dit abans, le fait de se trouver au pied de ces roches, de ces montagnes, dans ces sites merveilleux, avec ses couches de soleil sûrement, se lever du soleil, même ces orages d'été, qui sont quand même sûrement, comme en région de montagne, assez secs, per ainsi dire. Perquè jo també m'he vist a Nova França Ponent, quan fa alguns oratges, algunes tempestes, creu-me que fa por, eh? Duren 5 minuts.

0: bé, doncs, après avoir parlé d'art, hein, avec le séjour de Picasso, dans cette région merveilleuse qu'on nous disons toujours, parce que je répète toujours, incansablement, toujours le même aspect, il faut voir cet aspect, ces rochers, ces taches de verdure, un peu partout. Et comme tu dis, cette luminosité éclatante et le ciel bleu, donc c'est un mélange des choses que je crois qu'on ne peut pas. Ce n'est pas, c'est pas étrange que Picasso même, dont il est resté amoureux de cette terre qui avait tellement bien accueilli, qui a tellement bien vécu déjà. Doncs bé, anem a parlar ara dels fets històrics destacats. Anem a parlar d'aquests orígens que en sis, doncs, són els hivercabons. Sí. Les poblades que per incidir els antics catalans d'aquella regió.
1: Sí, els nostres amics hivercabons.
0: Els nostres amics hivercabons que no podem passar per qualsevol poble d'aquesta regió que no els trobem. Puig que vivien sí, sí, allà i eren ells. L'origen del poble no està determinat amb certesa, però les restes que s'han anat trobant ens parlen de temps molt antics, quan es feien obres per portar l'aigua al poble, on va trobar una moneda amb la inscripció Hilercabonia. Els hivercabons eren un poble ibèric que habitava aquestes terres abans dels romans. També hi resten fermes mostres del període romà en algunes construccions arquitectòniques. Al segle VIII totes aquestes terres caigueren baix el domini musulmà i foren conquerides pels cristians al segle XII. La primera carta de població

0: Brugada Horta, ho fou per al fons del cas 1165. C'est aussi bon, on dit toujours que c'était retombé dans les mains des morts, hein, du califat du Cortou, mais c'est vrai, ce ne fut pas une période, disons, néfaste ou une période, disons, triste dans l'ensemble, parce que ces gens-là apportèrent, bon, à part la première vague qui est toujours conquérante et qui s'installe en disant je suis chez moi maintenant et c'est fini. Mais après, c'est vrai, ils portèrent quand même beaucoup de modifications et ils firent profiter les gens de la région de beaucoup de choses. Comme Romanche, bien fait, mais non de Puigcerdà de la même manière, parce que Romanche, je crois que se van installer en général d'une manière molt individuelle. Cada persona era una manera completament diferent. En canvi, els altres, a part l'afany de conquerir terres noves, jo crec que la idea d'ells era pujar al màxim fins al Pirineu i fer por a la gent de l'altra part del Pirineu perquè no travessessin la muntanya.
1: Sí,
0: però... instal·lar-se definitivament en aquestes terres
1: ells
0: nostres.
1: Tenien, ells tenien l'objectiu d'instal·lar-se definitivament en alguns... vull dir, a veure, hem dit que aquí a...
0: la marca, diríem, ells volien fer com una marca, diríem, l'Ebre era una frontera natural,
1: veure,
0: per ells.
1: Si, en el cas d'Horta s'hi van estar 4 segles.
0: Quatre segles és...
1: És molt, eh?
0: Sobretot amb gent que conreuava la terra, i gent que la feia treballar, que prosperava.
1: I en algunes regions s'hi van estar més de 5 segles, és a dir, que, vull dir... I es pot caracteritzar el període musulmà com musulmà entre cometes, perquè...
0: Sí, nosaltres anem moros, els moros, amb el sentit que perquè venien de Mauritània eren en general,
1: però vull dir que va ser un període esplendorós. Vull dir, suposo que si no haguessin vingut ells, ara estaríem parlant igualment que...
0: Sí, però el fet de que varen venir no crec que fos negatiu.
1: No
0: fos negatiu per les cases, per les terres nostres, en general.
1: Tot el que
0: sinó...
1: matèria de conreus, tot això ho hem de... sistemes de regadiu, tot això ens ho van portar ells, que segurament hagués arribat.
0: Sí, però ells van ser els que ho van portar, no? Els assuts, per desviar l'aigua en els rius, per passar d'un lloc a l'altre, les nòries, el sistema, modificar les sèquies, perquè els romans havien fet canalitzacions de transport d'aigües d'un lloc a l'altre, però en si les sèquies com els morros no les havien fet, per conreuar la terra en general. Poder els romans ho portaven en una casa ben precisa que s'havien fet no gaire lluny del riu, perquè el lloc era idoni, formidable, tenia una vista formidable, un clima bo, però no era el mateix que per conrear les terres d'una manera molt més gran com ells. Després van ser també els que van començar a fer les masies, una miqueta disseminades, difoses pels voltants dels pobles.
1: Famoses, en aquesta zona de la Terra Alta n'hi ha moltes.
0: Les famoses alqueries que deien ells. Doncs en si, jo crec... Bé, no anem a fer una apologia ara, diríem, per defensar aquest aspecte, no? Però fou profitable. Fou molt profitós per casa nostra, com dius tu, ara, potser, si no haguessin sigut ells, ho haurien fet els altres. Doncs així, no hi ha cap problema per això.

0: parler encore d'un défi historique et de l'histoire.
1: Sí, l'any 1177, en el segle XII, el rei Alfons el Cas va cedir a perpetuïtat al municipi d'Horta a l'Orde del Temple. Sota el domini dels templaris, es redactaren l'any 1296 les consuetuds, cos de dret consuetudinari escrit que contenia la legislació local d'Horta i del seu terme. Són molt importants com a aportació al coneixement del dret consuetudinari escrit de Catalunya a l'època medieval. Aquesta legislació la podem trobar, la podem consultar a l'Arxiu Històric Nacional de Madrid. Això és un fet importantíssim perquè marca... parlem del dret cristià a partir dels musulmans, és un dels primers documents que tenim a Catalunya en matèria de legislació.
0: Après, il faut dire peut-être aussi que nous, au pays catalan, ou en Catalogne, parce que nous, quand nous parlons de chez nous, on dit toujours en Catalogne ou à Catalunya. Mm. On ne dit pas le pays catalan, non. Nous, le pays catalan, ça n'existe pas. Disons, en grand, oui, les pays. Mais... Catalunya. Donc ça aussi c'est quelque chose disons assez important pour nous, c'est cette espèce disons d'esprit de non être, de pas être tellement attaché à quelque chose d'oppressant ou quelque chose disons de dictatorial contre nous. Au Moyen-Âge, très souvent de fois, on a constaté qu'à divers villages dont il y avait une espèce de démocratie appliquée. On demandait l'avis des gens. Et certains endroits, certaines actions n'ont pas été entreprises parce que la majorité des gens étaient contre, étaient contraires. Et par exemple, quelque chose qui est assez intéressant, bon, on peut le dire ici en parlant de Sterre-Dorte comme d'un autre lieu, le roi, le comte-roi catalan, quand il arrivait dans un village, on le recevait en disant « Seigneur, nous que nous ne sommes pas ni plus importants ni plus riches que vous, nous nous adressons à quelqu'un qui n'est pas ni plus important ni plus riche que nous, ou que vous nous défendiez parce que vous êtes obligé de faire ça par les titres que vous avez, n'importe quoi. Donc si on réfléchit bien, au Moyen-Âge, c'est quand même une façon de s'adresser à des personnalités très puissantes en disant, attention, hein, tu n'es pas plus important que nous quand même. Hein. Donc c'est quand même dans le contexte de l'époque. Je trouve que c'est une chose formidable aussi. En Jaume I, el 208-1276, va estar al Castell d'Horta i en dones circumstàncies el seu llibre dels fets. En 1317, suprimit l'ordre del temple, els seus béns passaren a mans de l'ordre militar dels hospitalers. La comanda d'Horta quedava pas a jurisdicció del castellà. L'ordre fou extingit en 1851, però estava en decadència des de la fi del segle XV. D'altres fets històrics a destacar són l'estada de les forces d'en Cabrera durant la Primera Guerra Carlina, del 1833 al 1840, a Horta, on es refugiaven quan combatien per la zona. El 1835 tingué lloc al poble un violent combat. Arribats al segle XX, el nom d'Horta ha estat conegut al món sencer per les teles que li va inspirar en Picasso i que foren iniciadores del cubisme. Doncs voilà, saps si sé quelque chose, c'était un fief carlista. C'était un fief où les carlistes, les partisans de Charles VII, les légalistes, en somme, disons, contre la monarchie espagnole qui avait modifié la loi de pouvoir régner une fille, donc c'était une terre de prédilection parce que le maestrat no està lluny i era una terra carolina per, diríem, per excel·lència. En general,
1: la geografia no... finalment la geografia, les muntanyes, els ports no entenen de fronteres administratives.
0: No, veig-ho, no. I com veus, llocs que dependien o han tingut una relació enorme amb la tinença de Benifassà.
1: Sí, sí.
0: I vull dir que la gent ho troba el més normal, tota la vida fet això, per ells no hi ha hagut una frontera. Per exemple, País Valencià, País Català o... No. Hi ha unes comarques naturals, que això és una realitat. Sí, sí.
1: Hi ha el bisbat de Tortosa, que el bisbat de Tortosa, la capital és a Tortosa, però engloba els pobles de les Terres de l'Ebre, amb alguna excepció, i els pobles del Baix Maestrat, també, la tinença de Benifassà, Vinaròs, Benicarló... I això ho han trobat natural des de fa segles.
0: Que sí, però mira, això és una cosa que em remous el ganivet dins la ferida.
1: No ens fiquem amb la religió.
0: No, però vull dir-te que, per exemple, on m'he criat jo a la Franja de Ponent, sí. Doncs depenien del visat de Lleida.
1: Sí.
0: I ara els han annexat a Barbastre.
1: Sí, sí.
0: A Barbastre,
1: Montsó, no, diuen?
0: Barbastre i Montsó. El que fa que, per exemple, si no anem a fer cap cosa política en aquesta ràdio, no les nostres emissions, però fa que, per exemple, quan el bisbe ve i que els hi parla la llengua de l'Estat, doncs la gent prega en català. Perquè tota la vida s'ha trobat que és així. I no és la mala gent que té males idees i diu, oh, això és una demostració. No, la gent tota la vida ha tingut una mena de parlar i continua parlant així, que sigui l'església, que segons sigui. Però veus, això ja trobo que això és separar la gent d'aquestes... És imposar coses que mai ho han trobat ni que mai han existit entre elles, eh?
1: Sí, sí.
0: Jo crec, eh? Anem a escoltar una música més i després anem a parlar dels monuments i altres coses més, perquè hi ha cuina, hi ha tradicions, hi ha sortides als voltants, excursions i coses, i hi ha encore du matériel a parler sur Horta de Sant Joan.

0: Bé, crec que Santi també havíem vist un altre aspecte dels fets històrics explicats, doncs, per una altra persona catalana coneguda, que és en Josep Maria Espinàs,
1: sí,
0: que ens parla, doncs, de la Terra Alta, l'Horta de Sant Joan, per ell. Tornem a ser a la carretera, com diu, on comencen les cases, i comprovo ara de prop que Horta és una vila molt aturonada i que no és gaire lluny d'aquest turó el terreny també és accidentat. No és estrany que el seu emplaçament hagi convertit en altres segles en un indret estratègic, en un camp de batalles militars i polítiques.
1: Josep Maria Espinàs continua dient que sembla que la repoblació cristiana d'Horta, per catalans més septentrionals, es va produir a l'època dels templers i que la proximitat d'Aragó va fer que en temps medievals hi hagués pressions per incloure-la en aquella jurisdicció i imposar-hi el fur aragonès. El conflicte s'acabà l'any 1340 quan Pere el Ceremoniós va decretar que continuaven vigents els costums pactats amb els templers el 1296. Poc després, el castlà d'Amposta va reconèixer que el terme d'Horta havia estat poblat amb catalans i que era el català el règim jurídic que corresponia.
0: Doncs una cosa van reconèixer, això es va passar a molts llocs.
1: Sí, sí.
0: Perquè, esclar, els catalans i aragonesos, al baixar cap al sud, doncs, esclar, intentaven, com és lògic, cadascú d'ells, agafar el màxim de terreny que podien. Encara que a vegades els uns ajudaven els altres perquè no arribaven i després tenien que retirar pels pactes que havien tingut, sí, sí, sí. Coses així. O que el rei, però sempre deia, no, això és... La guerra dels segadors es va fer notar especialment a Horta, perquè Horta i Arnes, encara més tocat que Aragó, va ser les dues úniques poblacions de la Terra Alta en què es va adherir a la política castellana per influència, diuen, del rector i del comanador santjoanista. La vila fou presa per assalt per les forces que volien impedir que passessin cap a Tarragona les tropes castellanes del marquès de Bosbérez. Hi va haver-hi combats i saquejos. Sembla que els saquejadors van ser els valons i els flamencs que eren mercenaris de l'exèrcit castellà. Però, per exemple, diu Josep Maria Espinàs, té una cosa que és molt bonica, que diu, per exemple, una altra mena de parlar dels saquejadors, que diu...
1: Sí. Ara, per sort, els únics saquejadors de la vila són els que el diumenge entren a la fonda a acabar-se el conill amb escamarlans i el fondista, evidentment, no hi oposa cap resistència.
0: Doncs bé, hi ha una altra mena de saquejadors. Sí. Però, fi, aquest és un saqueig molt profitós, pels uns i pels altres, pels que van a menjar el conill i pels que el pofo de la fonda,
1: sí, sí,
0: que
1: sí,
0: els hi ven, Cal enfilar-se més per arribar al nucli més antic d'Horta, fet de carrers estrets que s'entortolliguen, s'estrenyen, pugen i baixen, on s'hi veuen coses i cases, perdó, mal estat i d'altres refetes sense massa respecte potser al caràcter tradicional. Però qui sap si allò és a tradició precisament anant fent-se programar gaire. Al capdavall el vell poble devia nàixer, si observem la configuració d'aquests carrers amb la clàssica espontaneïtat de que va acumulant i cases i no sap què ha de fer d'urbanisme. No és estrany que l'amuntegament de volums hagués interessat en Picasso també. Però, per exemple, ens tens que parlar que hi ha edificis notables.
1: Sí, exactament. Hi ha edificis notables escampats per aquest atapeït turó i dues places ben estructurades, la plaça Major i la plaça de l'Església. Els porxos són bonics. Llàstima, sobretot, per als fotògrafs de la pedra que hi deixin alguns cotxes. Picasso va viure aquí, a la casa del seu amic Manuel Pallarès, i ja devia veure els gats d'aquests carrers. Perquè si en altres pobles de la Terra Alta m'han rebut els gossos, a Horta només veig passar gats.
0: Ah, sí. És una cosa curiosa, doncs, sí, que només hi havia els gats a Horta.
1: És l'opinió de
0: Josep Maria Espinàs, que quan va fer-ho en el 1927 aquests allòs. Bé, per exemple, jo crec que podem escoltar una miqueta de música més i després continuar a parlar d'altres coses.

0: Bé, doncs, Santi, crec que hem que parlar doncs, dels monuments. Per exemple, 2 quilòmetres del poble hi ha el convent de Santa Maria dels Àngels, al peu de la muntanya de Santa Bàrbara, la fundació del qual sembla que es remunta al temps dels templers, des del segle XII al segle XIV. L'estil del temple respon als darrers temps de romànica.
1: Sí. El motiu de la construcció del temple sembla que va ser per albergar la imatge de la Verge, que abans estava en una petita ermita. Durant molt de temps, l'església va ser regentada per capellars seculars. Per a que el santuari estigués més ben atès, el magistrat d'Horta va cridar els franciscans. Sembla que aquests van anar-hi als voltants de l'any 1517 i l'any 1543 li van posar la denominació franciscana de Nostra Senyora dels Àngels.
0: El fet més important que va tindre lloc al convent fou l'arribada del llec franciscà dit Fra Salvador. Suposem que va arribar al 1547 i la seva estada va ser de 10 a 12 anys. El varen enviar a Horta davant la fama dels seus miracles, pensant que allí, desconeguts i allunyat de tot nucli urbà, la gent s'oblidaria d'ell, però no fou així. I pront el poble es va veure envaït per numerosos fidels que buscaven curació per als seus malalts. No és d'estranyar, perquè dins de tradició de l'època, imagina't, un frare que feia que curaven la gent,
1: sí, sí,
0: i que guarien la gent, i escolta, no és d'estranyar que, perdoni l'expressió, però més, gairebé més conegut que el rector de Vallfogona. Cosa que devia ser així, moltes. Per exemple, els franciscans també diuen van demanar al convent l'any 1835 degut a les lluites entre liberals i carolins.
1: Sí.
0: Esclar, eren èpoques doncs, que sí, sí, en si no eren gaire sanitoses per certes persones, malgrat que no per qüestió de revisió, perquè tant els uns com els altres no feien res en compte. Però esclar, això és de sortir fora al carrer i veure passar gent llançant-se treps.
1: Sí.
0: I una hora després veure que tornaven a passar els altres cap a una altra banda, i això no havia sigut gaire bonic, sí, sí, no, ni gaire interessant pel d'allò. Parla'ns sí, de l'església parroquial també.
1: Sí. L'església parroquial d'Horta data del segle XII. És feta de carreus d'una sola nau i és d'estil romànico-gòtic amb volta ogival. Tota la pedra és de sillería. Més tard es va allargar inconscientment i va perdre bona part del seu valor. El cor és bastant espaiós en relació a l'església. A l'altar major hi havia un retaule d'uns 10 metres d'alçada amb 18 taules a l'oli. Mm-hmm. Veritable joia de l'art gòtic català del
0: segurament.
1: Amb dues reixes laterals, una de ferro cincellat de bastant de mèrit. Va ser destruït, com tantes altres coses
0: tantes
1: que han passat al país, al nostre país, per la Guàrdia Civil.
0: I la guerra, la guerra civil. La guerra civil, perquè la Guàrdia Civil potser, no sé, poden ser que hi haguessin hagut guàrdies civils. No, això ens passa una cosa bo, que no és excusa, però quan on parla de que quan on finia de civil, très souvent de fois, on a une déformation. On a une déformation chez nous, au pays catalan, au pays catalan, qu'on dit toujours la garde civile. On n'est pas comme les Andalous, mais disons, c'est vrai, c'est des variantes que parfois ils nous gênent un peu. Donc c'était pendant la guerre civile, une guerre vraiment néfaste, surtout au point de vue. On ne va pas en faire l'histoire ici, puisqu'on en sait le début, le pourquoi et la fin, et ce qui nous a apporté à tous en général. Et surtout le fait de voir une population pendant 3 ans s'entretuer, très souvent de fois, sans qu'il y aurait eu un motif vraiment valable, enfin, mais enfin, on ne va pas faire la politique chez nous.
1: Sí,
0: eh?
1: No, no, no.
0: Doncs la plaça de l'església és molt irregular, amb arcs de mig punt i arcs ogivals. Destaca l'Ajuntament renaixentista damunt d'un porxo amb arcs. El conjunt conserva tot el seu caràcter medieval. La Generalitat ha fet restaurar aquest indret juntament amb la plaça del costat, aconseguint així una important millora d'una peça del patrimoni històric artístic. A les golfes de l'Ajuntament es pot visitar el Museu d'Art Popular, força interessant, fet amb donacions i préstecs de la gent del poble. Pels que vols, sau, si sé que això és, com l'ha dit jo, on aime participer à quelque chose. Ce n'est pas étonnant que quand c'est quelque chose d'historique, traditionnel, et dont on a une tendance, hein, si on nous demande notre avis, si on demande si on peut aider à faire quelque chose, on y participe à 100%. Donc ce n'est pas étonnant qu'on réponde comme ça. 1, 2, 3.

0: Bé, continuem parlant de llocs destacats per visitar la població d'Horta i passem a parlar de la casa dita del Delme. Al carrer de la Comanda es tracta d'un palau d'estil lleidatà amb una galeria a la golfa i una garita a l'extrem. És una obra molt important que ja no es pot considerar dins de l'arquitectura popular.
1: També el poble compta, dius tu, amb un...
0: Sí, sí, sobretot tenint en compte amb les estades de Picasso a Horta de Sant Joan i la gran quantitat d'obres pictòriques que va fer durant la seva estada, doncs el poble compta amb un museu Picasso on es recullen amb litografies totes aquelles obres força nombroses de l'artista que guarden relació temàtica amb Horta. El museu s'emplaça a l'antic hospital, edifici també força interessant per visitar.
1: Bien sûr, comme je vous ai dit aussi, il y a des excursions, des sorties autour de Horta, dans ces paysages merveilleux entre ces rochers, ces chaînes des rocheuses. Mais évidemment, disons, tenant compte qu'on a une heure de programmation uniquement, on va parler, disons, des fêtes, les fêtes du village, et pourquoi pas de la gastronomie, que ce sont deux choses très importantes. On a toujours dit, en Catalogne, il y a deux choses qu'on ne peut pas désunir de la vie de tous les jours, c'est les fêtes et la gastronomie.
0: Nous ne pouvons vivre sans elles.
1: On travaille, on vit, mais dès qu'on peut, c'est la fête et le plus souvent possible la gastronomie aussi.
0: Sí, sí.
1: Parce que le bien manger et le bien boire, c'est aussi des choses que Catalogne existeixen. En aquestes terres es menja molt bé també, eh? Es menja molt bé, la cuina és molt bona. Per exemple, les festes, primer, el 18 de març se celebra la festa de Sant Salvador. És costum d'anar a Romeria o convent, on va residir el sant dinari i passar el dia en un ambient popular molt animat. El primer diumenge, després del 21 d'abril, té un lloc unes festes de 3 dies de durada en commemoració d'un miracle també de Sant Salvador, que va fer que plogués després de molt temps de secar. Imagina't quines coses, eh? Del 8 al 11 de setembre són les festes del poble dedicades a la Nativitat de la Mare de Déu. No hi falten cercaviles, matinals, tardes de bous, molt de ball. Els bous es crien als ports. La plaça es fa amb carros, remolcs de tractors i al mig una destacada senzilla serveix de barrera. Els visitants i forasters es converteixen en espontanis torejadors. Es tracta d'un joc alegre amb la bèstia, sense tanta violència com a d'altres indrets. I el dia de la Mercè també, però veig que també es celebra la festa, hi ha dues meitats, hi ha els carrers encabanats, s'encenen fogueres, es rosteixen sardines, carn, botifarres, per tots els presents es balla i es fa molta gresca. Anem a escoltar una musiqueta més i després anem a parlar de la gastronomia.
2: Aquí al costat de casa encara tenim un camí que li diuen el camí de la Font del Moro, eh?
3: Oh, sí.
2: La font ja s'ha secat, però mos queda el camí, eh? I mos queda esta cançó tan antiga, tan bonica i tan trista. Per a tots vostès, la Font del Moro.

0: Bé, i Santi, jo crec que de totes menes, si el secret d'una bona cuina resideix en gran part en qualitat dels seus ingredients, no ho dubteu. A Horta de Sant Joan menjareu i d'allò més bé. Aigua cristal·lina, bon vi, que això és extraordinari, immillorable oli d'oliva, carns fresques i gustoses, abundosos fruits secs, imprescindibles per elaborar les pastes típiques, ametllats, panadons, mantecats, les quals podeu regar amb deliciosa mistela, bon aiguardent i excel·lent vi ranci. Horta disposa d'un estalatge, també. Els plats que podeu menjar seran senzills, de tradicional cuina catalana, però amb tot el sabor que cal garantitzat per una producció pròpia i artisana. Arròs a la cassola, olla barrejada, tupí hortolà, faves a la catalana, fèsols de la terra, tanasco, grillada de carn, llonganissa de senglar, mixta i tota mena de carns de terra alta també, i també pots afegir alguna cosa que és molt interessant, eh?
1: Sí, per una banda, doncs, s'està recuperant molt menjars molt tradicionals de pagès d'abans. Per exemple, s'està recuperant menjars a partir de la cabra ibèrica que podem trobar als ports. Però per altra banda també tenim la clotxa, que és un pa de pagès gros d'aquests que li buiden tota la molla de dintre i li posen una sardina, una arengada d'aquelles, li posen alls escalivats, pebrot escalivat, tomàquet escalivada, i allò era el menjar que fa molts anys em portaven els pastors quan passaven tot el dia fora al camp, i ara en canvi s'està recuperant. Esclar, per menjar.
0: Era una mena de recapte que s'enduien amb ells mateixos per poder, doncs, subsistir durant tot el dia. Bé, doncs escolta, jo crec que el nostre programa ha arribat a la seva fi, que et sembla, Santi? Jo crec que hem escoltat una musiqueta més, però podem dir adeu-siau a la gent d'Horta.
1: Sí, adeu-siau a tota la gent d'Horta.
0: I gràcies per tot el material de l'Ajuntament que ens ha proporcionat per poder parlar de Batres. Adeu-siau i bona tarda.
1: Adeixat.

0: bona tarda. Avui, doncs, en Batros anem a fer un programa que dedicat al poble que és la capital d'una comarca, la capital de Matarranya, que és el poble de Valderrobres, o Valderrobres, com diu una gent que no para com a nantros.
1: Valderrobres.
0: Valderrobres, bé, doncs, una miqueta més de música i anem a continuar.

0: Bé, doncs bona tarda, Santi, i bona tarda a tota la gent que ens està escoltant.
1: Bona tarda.
0: I avui, doncs, anem a parlar d'este lloc, com dius tu, millor pronunciat que jo, perquè jo a Tamarit de Llitera diem Vall de Roures.
1: No, a veure, en català, diguem, estàndard seria Vall de Roures, però la gent de la comarca diuen Vall de Roures.
0: Vall de Roures, bé, doncs, endavant. Anem a parlar un bocí d'este poble, este poble, perquè nosaltres quan diem un poble no és una manera pejorativa ni per voler tratar la gent de menys de bo que són. Però nosaltres quan diem un poble, doncs el poble, tots n'estem molt contents de poder fer referència al nostre poble, quan parlem d'ells. Tu també segurament tens que ser, a tu també tens que ser un poble com a nosaltres.
1: A veure, ja ho, tothom que em coneix ja ho sap, però jo sóc d'un poble de gairebé 100.000 habitants que es diu Reus.
0: Això no és un poble, és una capital.
1: No, però per mi és el meu poble.
0: És clar, doncs és el que diré jo, que per nosaltres sempre és el poble.
1: Sí, sí, sí.
0: Que sigui xicotell o que sigui gran, no hi ha gaire diferència. És el poble, és el poble. I el que no està content, pitjor per ell.
2: Que es posi fulles.
0: Sí, sí, pitjor per ell perquè no arreglarà res, no arreglarà res. Doncs bé, anem a començar per banda Vall de Roures, com dius tu.
1: Vall de Roures?
0: Sí. La situació on es troba és allò.
1: A nivell geogràfic, cal dir que Vall de Roures és la capital de la comarca del Matarranya, que la comarca del Matarranya limita a la banda més oriental de les a la banda més occidental de les terres de parla catalana, a l'alçada de les Terres de l'Ebre, i al costat limita amb la comarca de la Terra Alta. Pel que fa a Vall de Roures, doncs, és un poble de 1.870 habitants i es troba al costat o al centre mateix, podríem dir, dels ports de Beseit, que altres vegades n'han parlat aquí al programa,
0: sí.
1: Que és el que us agrada la natura, el que us agrada l'excursionisme, doncs calen els ports de Beseit, és una
0: cosa bonica, bonica.
1: Que cal veure. I bé, doncs, la vila de Vall de Roures limita amb altres poblacions, en el seu terme municipal, a l'est amb Arnes, a la Terra Alta, després cap al nord amb Caretes o Cretes, depèn de la pronunciació, i Lledó d'Algars, a l'oest limitaria amb la Portellada i al sud limitaria amb Beseit.
0: Bé, jo crec que podríem afegir també, doncs, que és una comarca en què hi ha una peculiaritat o particularitat o propietat ben particular d'ells, és que és una comarca que es parlen en les dues llengues.
1: Sí.
0: Parlen el castellà i parlen el català de la franja. El català de franja, que és una varietat lingüística del català, com quan parlen el castellà, moltes vegades jo també he sentit, quan fan la franja, en la part de Vallitera on m'he criat jo, no és perquè la gent s'enfada, al contrari, ho dic com una curiositat, algunes vegades les paraules en castellà que se pronuncien no són exactament tampoc a vegades com es tindrien que dir. Però hi ha una petita barreja de certs accents i acabaments, però el que és molt curiós, per exemple, i la gent de alguns amics de Vall de Roures és quan els hi va dir, diem, bé, doncs jo us he dit, mira, us vaig enviar aquesta cosa, o aquest paquetet o que sigui, i em direu si heu rebut. Sí, no oblidis la direcció i el código postal, eh? Doncs vull dir que és aquesta barreja també de parlar, que és molt curiós i molt particular.
1: Sí, però tampoc cal que exigirem.
0: No,
1: si anem a Barcelona i escoltem parlar alguns barcelonins, també, déu-n'hi-do, eh?
0: No, però jo, el parlar eixe de la franja, ho trobo de mar de bonic.
1: Ah, no.
0: El mar de bonic. No. El mal parlar de Barcelona, això sí que no ho trobo bé.
1: No, jo dic que de vegades, quan parlem, diem paraules que no són pròpiament catalanes.
0: Ah, sí.
1: O de la comarca del Matarranya, per exemple.
0: Però allí ho trobo més normal, puig que sí, perquè de totes maneres és una zona de transició entre un parlar i l'altre,
1: sí.
0: I que se barregi la cosa a vegades no és tan triste. Ara, el més dolent és quan es parla a Xina, és una ciutat molt gran, que no direm el nom,
1: jo
0: perquè
1: ja
0: llavors,
1: dit.
0: Sí, llavors no parla com
1: jo soc dolent, soc meixant.
0: Ah, sí, tu ets meixant. Jo no, jo soc molt bonet, ma mare sempre m'ho diu,
1: sí.
0: Xic, lo bo que ets.
1: Bé, a nivell geogràfic, me sembla que ho hem dit tot. sobretot destacar això, que es troba, doncs, és la capital de la comarca i que es troba situada, doncs, al, es pot dir al bell mig tampoc, però sí que es troba situada als ports de Beseit.
0: Nosaltres, estic que repetia, sí, estic, que bé, ja duem una sèrie de programes que han sigut fet i no volíem acabar, doncs, sense fer encara els que ens queden. Mm. Perquè estic, estem portats únicament per una idea cultural. No volem que la gent i els amics que han rebut dos programes s'han dat compte de que nosaltres no ens fiquem en res que pugui ofendre la gent. Només únicament de fer constar l'existència de esos pobles, de esas comarques que tenen una cultura pròpia, que tenen unes particularitats, unes costums, i bé, hi ha molta gent que mos escolta i troben que és molt bonico de que hi hagi encara esos pobles. Doncs ja hem fet, entre altres, Arenys de Lledó, hem fet Beseit, hem fet Cabaseit, hem fet Font d'Espatlla, hem fet Penyarroia Tastavins, Ràfels o Rafales, i hem fet també la Vall Junquera. I avui, doncs, anem a parlar de la capital, de la comarca. Anem a escoltar una musiqueta i després anem a continuar altra vegada.

0: Bé, doncs, continuant a parlar de lo poble, doncs, quines coses més tens que dir? Que n'hi ha moltes, moltes a dir.
1: Potser seria interessant que parléssim una... féssim cinc cèntims de, sobre la història de Vall-de-roures.
0: Segur.
1: I és interessant destacar que en el terme municipal es troba, hi ha un primer nucli de població en la prehistòria, és a dir, en els períodes neolític i neolític. Aquests primers pobladors del territori van assentar unes bases culturals que més tard van permetre el posterior desenvolupament de la cultura ibèrica. Però ara ja ens trobaríem cap al segle VI abans de Crist. Per exemple, doncs, aquests nuclis de població ibèrica que trobem són, per exemple, per citar-ne alguns, el Mas de les Pedrinyeres, el Mas del Moreno, l'Empaltada, el Penal, la Mola de Santa Maria Magdalena, etc, etc. Posteriorment, en aquests nuclis de població ibèric trobem també doncs la dominació ibero-romana, o sigui els romans. Quan arriben, d'això ja n'hem parlat, doncs a tot el territori, tot el territori aquest del nostre país, doncs és una terra, va ser una terra que va patir una molt forta romanització, perquè era una terra de pas. Els romans entraven per la Via Augusta, no?, i anaven resseguint tota la costa i per arribar fins a Andalusia, i això va fer que doncs...
0: I després la pujada de l'Ebre cap amunt,
1: també,
0: i l'entrada dels romans a Saragossa, que era César Augusta,
1: sí.
0: I Lleida, la capital, també, sí, doncs, sí. No és d'estranyar que es van escampar i van romanitzar ben fort, com dius tu, la regió.
1: Sí, sí.
0: I després en van venir d'altres.
1: I tant que
0: van entrar.
1: I tant que en van venir d'altres. Bé, però ara ja passaríem a una altra època, l'any 1157, que ja ens trobaríem en plena edat mitjana, que Ramon Berenguer IV va concedir al Canyís la carta de població de Vall-de-roures, no?
0: De Vall-de-roures, sí.
1: I tot amb un gran territori del qual formava part la pena d'Esnar la Gaia.
0: Però en canvi avui el Canyís no es troba en la comarca.
1: No.
0: Perquè hi ha hagut uns canvis. Bé, no, nosaltres no hem parlat d'això, però vull dir que avui en dia el Canyís no es troba en aquesta comarca, com altres pobles que han sigut llevats i s'han dut a altres llocs, i bé, hi ha hagut una transfiguració bastant gran en aquesta regió.
1: Sí, sí.
0: Més, diríem, cap a nosaltres, eh?
1: D'acord, però tot i amb això, penso que el Canyís és encara un nucli, un centre econòmic important de tot el Baix Aragó.
0: Això sí, sí. No, jo sí, no vull llevar d'importància al poble de Canyís, però vull dir que dins la part administrativa avui, doncs, no està en la comarca de Matarranya.
1: No.
0: Encara que sigui, doncs, al costat. Que sigui, però per tradició, sí. I per històricament, doncs, han estat sempre junts.
1: Bé, aleshores, per parlar una miqueta sobre l'edat mitjana, doncs hem comentat això, que l'any 1157 Ramon Berenguer IV atorga carta de població. Després, l'any 1175, Alfons II concedeix a Pere Torroja, bisbe de Saragossa, el senyoriu de la penya Esnar la Gaia, que comprenia els actuals termes municipals de Vall-de-roures, Font d'Espalda i Mesquí. I aquesta concessió d'alguna manera es va realitzar pels serveis donats i amb la finalitat de repoblar i millorar aquests territoris.
0: Perquè, bé, abans, una miqueta abans, posterior a això o anterior a això, hi havia doncs una presència també molt dels moros. Es van establir d'una manera molt seguida i molt estable en aquestes terres, perquè els noms, els orígens dels noms i moltes coses no ho trobes que és d'aquella època. Vull dir que hi havia una presència molt, molt organitzada. Saragossa hi eren, a Lleida hi eren, doncs Tortosa també hi eren, tot el Ebre, totes les parts, doncs aquesta part també estava molt, molt, molt en si.
1: Sí.
0: Estaven molt, molt ben instal·lats, molt ben instal·lats, no ho dic militarment únicament, sinó que com a gent sedentària a 100% i que treballaven, vivien i tenien la seva vida
1: a més tenien aigua, perquè tot i que sé que darrerament hi ha hagut molts problemes d'aigua, perquè és clar, cal una nova cultura de l'aigua, encara que...
0: Bé, segur.
1: Però
0: encara que...
1: el riu Matarranya creua tota la comarca, és a dir, que en aquesta època no... Vull dir, era un lloc que està, penso, per mi és una de les comarques que m'agrada molt. I des... però bé, m'agraden totes les comarques, però sí, sí, sí, aquesta no, especialment
0: també. Jo també, encara que bé, de totes elles n'hi ha una que em porta més de cap a mi, que és la de més amunt, Puyant. En fi, un dia farem una sobre la comarca, la meua.
1: Sí, espera, que voldria acabar amb aquests 5 cèntims d'això, de la història. Sí, després de la donació, els canònics del Salvador, els canonges, perdó, del Salvador, sí, van decidir concedir tot el senyorio a Fortun Roberto, canonge de la mateixa església, de forma vitalícia. I aquí hi ha una cosa que no acabo d'entendre i tu potser m'ho podràs explicar.
0: Jo la qüestió de canonges no hi comprenc gaire, però en fi.
1: Però és que en les informacions que tenim ens diu que la filla del canonge, sí, que era una senyora, una noia que es deia Sánchez Roberto,
0: sí,
1: i un nebot que es deia Malatón de Frescano, sí, van fer una germandat artificial, passant a disfrutar d'aquest senyoriu amb els mateixos drets després de retre homenatge al bisbe de Saragossa. El que sí, no entenc és això que diu de la filla del canonge. Perquè un canonge és un capellà, no?
0: Sí, però en aquella època feien moltes coses que avui poden no farien. Però en aquelles èpoques, bé, hi ha hagut el curs d'història i gent que s'ha anomenat papa i tot sense zero, sense zero. Doncs perquè un canonge no podia tindre filles.
1: Que sí.
0: A més, si eren majes, millor.
1: I tant.
0: No, però és veritat, bé, potser és una equivocació que hi ha hagut en els informes que mos han dat, però a vegades pot ser,
1: sí.
0: Vull dir que no hi ha una cosa que d'allòs... Bé, doncs, en general, pour résumer, disons, que no venen de dir,

0: en Santi, alguna cosa més m'ho tens que dir, perquè crec que una època el poble va ser baix domini o va ser repartit entre dues famílies importants.
1: Sí, sembla que sí. Sembla que a partir de, diguem, cap a finals del segle XII, van haver dos matrimonis de cadascun de les herències que havien rebut.

0: l'herència de les generacions anteriors, que eren els amos i senyors, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest senyorio. Aquestes dues famílies eren els Alcalà i els Oteiza. Això d'una banda. Després, per altra banda, cal dir, perquè ja n'hem parlat moltíssimes vegades quan parlem d'aquests territoris, doncs que històricament han sigut territoris de guerres, de moltes guerres, no? Aleshores, per exemple, estic veient que aquí hi ha una primera guerra, al segle XV, que hi ha una guerra de Catalunya-Aragó contra Castella.
1: Sí, a l'època de Pere el Cruel.
0: Sí, sí. Aquí ja tenim una primera guerra important. És clar, després, a banda de les guerres, també hem d'afegir les epidèmies, que, per exemple, n'hi ha de fortes als segles XVII, XVIII i el primer terç del segle XIX. I després, aquí tu ens faràs 5 cèntims, l'any 1833 hi ha el pronunciament carlí del baró d'Herbers.
1: Sí, que va ser ben aviat ajudat en numerosos pobles de la comarca que van ajudar i van acollir el llegendari general Cabrera, doncs perquè, és clar, aquestes regions han sigut... Jo no dic sempre que tinguessin raó, no, perquè a vegades un s'equivoca, però dins de la tradició, dins el fet de la vida de tots els dies, doncs una persona que defensava unes idees que considerava justes, doncs la gent s'aplegava en seguida. I no és d'estranyar, doncs, que aquestes parts de Matarranyes, Maestrat, aquesta part fora carlí a 100%, gairebé. Gairebé eren la majoria de la gent i s'hi varen a besar. És per això que, bé, encara que després, doncs, un dia parlarem de la fi d'aquests caps carlins que van haver-hi, i molta gent no sap com varen acabar molts d'ells. Hasta n'hi van haver-hi que van jurar fidelitat al fons abans de morir. Vull dir que, bé, són coses que passen, però la vida és així, la gent creu una cosa, lluita per una cosa, i després, quan arriba la fi de la seva vida, doncs a vegades doncs, es pot canviar les idees o dir, doncs mira, el que havia fet tant se val, eh?
0: Aquí tinc una notícia que diu que el general Cabrera, que era conegut amb el malnom del Tigre del Maestrat,
1: sí,
0: es trobava a Vall de Roures quan va rebre la notícia de que havien afusellat a la seva mare a Tortosa.
1: Sí.
0: Doncs és una dada interessant.
1: Ja ho havia sentit una vegada. També hi ha una cosa que, per exemple, es podria dir que durant el segle, diríem, bé, hi va haver l'expulsió dels moriscos i tot això, i no sé què, des de vuit, la guerra de successió, a més del canvi dinàstic, suposava la centralització de l'Estat i la pèrdua de l'autogovern pels territoris com l'Aragó, el decret de Nova Planta. A pesar de que el segle es va començar amb els saquejos i els desastres causats per les tropes de els distints bandos al llarg de la centúria, s'ha pres una tendència positiva tant en la demografia com en l'economia de els nostres pobles. Però, esclar, va fer que es van veure, com dius tu, doncs, barrejats en aquestes guerres, agafant opció pels uns i pels altres, encara que en general molts d'aquests pobles de la comarca van optar per Carlos d'Àustria.
0: Sí.
1: Una gran part d'ells.
0: Sí.
1: Una gran part, no sé per què, perquè Catalunya, que està al costat, ho havia fet, ara, no tots els pobles en volta de Catalunya, però en sí, no, molts.
0: I Aragó també. Aragó era per Carles d'Àustria. Tots els països catalans eren per Carles d'Àustria. Bé, amb algunes excepcions d'alguns poblets
1: que donaven suport
0: a Felip V de Borbó.
1: Però en general, la tendència general que de les comarques era més aviat per Carlos d'Àustria.
0: Sí.
1: Perquè poder representava una certa tradició, continuïtat dins la tradició, i aquesta gent de casa, doncs,
0: és que,
1: dir...
0: Sobretot, a veure, en català diem que sempre és millor... com ho diuen allò, que sempre és millor...
1: El gos conegut?
0: No,
1: el savi, el tonto conegut que ho sabe per conèixer.
0: Sí, alguna cosa així.
1: Sí.
0: I, és clar, i per altra banda també hi havia la por que Felip V de Borbó ens portaria el sistema de la monarquia absoluta dels Borbons francesos, i que al final és el que va acabar passant. Vull dir, el decret de Nova Planta va representar una dictadura feroja, per tots els sobretot per tots aquells territoris que havien donat suport a Carles d'Àustria.
1: És clar, que no se'ls va perdonar d'haver optat pel que va perdre. Sí, sí. Són coses així. Escoltem una miqueta de música més i on va continuar a pujar.

0: Continuem, doncs.
1: Sí, havíem d'acabar els 5 cèntims d'història.
0: Sí, ja ens han quedat... us ha fet ja un 2 rals i mig, eh?
1: Sí,
0: us ha fet 2 rals i mig, ja, eh?
1: És després de parlar de les guerres de successió i les guerres carlines, doncs ara evidentment tocaria el torn de parlar de la Guerra Civil de l'any 1936-1939.
0: Sí.
1: Doncs que evidentment doncs, en tot aquest territori doncs, també es va viure molt intensament, per una banda el període republicà i després doncs, el període bèl·lic, no?
0: Sobretot que les idees llibertàries, sí, la gent sí. D'aquesta comarca, d'aquestes comarques es van apesar per les lleis llibertàries.
1: Sí, la CNT era el sindicat o el grup
0: que tenia la majoria, que estava implantada en la majoria de localitats,
1: sí, eh? Es pot dir que tenia la majoria, es va implantar el sistema de conreus aquells,
0: la col·lectivització
1: del camp. O sigui que totes aquestes idees polítiques que volien a principis del segle XIX, doncs, perdó, a principis del segle XIX, a principis del segle XX, doncs es van aplicar doncs, al Matarranya, no? I després, doncs bé, va vindre la guerra, va passar tot el que va passar, i bé.
0: Però hi va ser una experiència de totes menes, de que no la història sempre en pot parlar, de que hi va haver-hi, encara que fos d'una manera poder no gaire llarga, però hi va haver una experiència de participació, una certa col·lectivització que responia a la mena de pensar de la gent.
1: Sí, sí, és així.
0: Perquè si no, doncs bé. Bé, doncs això no tenim res més a
1: parlar.
0: No, en general no, perquè bé, són coses que estan molt a prop nostre i millor no parlar d'en guaire. Vull dir que bé, només és situar el que va passar i la idea, sí, sí. La idea de la gent.
1: Jo el que volia dir és que per acabar els 5 cèntims d'història, ja un cop acabada la guerra, dir que durant els anys 50 i 60 es van produir unes gelades molt fortes,
0: sí,
1: que van arruïnar nombroses collites d'oliva, que l'oliva doncs és un dels productes fonamentals de l'agricultura de Vall de Roures.
0: Ui, en Puyant també, perquè
1: sí,
0: Puyant,
1: sí.
0: A la llitera, ves a oliveres, ves a meles, tot això n'hi havia en quantitat, eh? I ves figueres, perquè això...
1: I aleshores, doncs, aquestes fortes gelades que van arruïnar nombroses famílies, no?, va provocar doncs una important emigració de molta gent de Vall de Roures, que sobretot cap a les grans ciutats industrials, que eren bàsicament Barcelona, València i Saragossa, no?
0: Sí, claro. És que a més no estaven gaire lluny de casa d'ells,
1: sí,
0: de sol d'ells.
1: Sí.
0: És una cosa que es comprèn com una cosa tot molt natural de que foren així.

0: Ara mos vas a parlar de l'arquitectura també.
1: Sí, sí, però ara volia parlar de l'arquitectura, però tinc una pregunta una mica curiosa sobre la cançó que hem sentit, sí. Perquè possiblement els nostres oients no ho acaben d'entendre, perquè la cançó d'on és?
0: És de Moixent, d'un vall, d'una vall valenciana.
1: Que és la vall d'Albaida?
0: No, és Tocant, entre Querol i Moixent.
1: Sí.
0: Però allí, esclar, molt sovint, disons que c'est assez curieux, parce que bon, on peut pas traduire ça parfaitement, mais parce que quand on chante ces chansons, on a toujours une tendance de dire tu es claire, tu es belle, tu es bonne comme l'eau fraîche, tu es bonne, disons, comme le confiture, des choses comme ça.
1: Sont molt romantiques,
0: oui, mais après, ils disent, par exemple, il y a une chose qui était intéressante, ils disent une chose ou l'autre, et tu es aussi belle que l'héritage de tes parents. Doncs de ton pare d'heretat vol dir, doncs, que bé. Et on dit toujours qu'on est toujours très près de notre argent.
1: Sí, però hi ha una cosa que ha dit que potser els oients se'ls haurà d'explicar.
0: Okay.
1: Que ha dit el noi, quan cantava, deia tu tens una gavieta i jo tinc una put-put.
0: Sí,
1: a mi m'ha semblat entendre això.
0: Però també, també diuen encara que tu m'estimis a mi, jo t'estimo a tu encara més. Sí, tens la cara molt bonica i en ta casa tenen molts diners.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs bé, continuem a parlar. Un altre jour on farà una explicació de
1: ça. Sí, sí. De fet, tenim molts programes pendents.
0: Sí, sí.
1: Ara us farem 5 cèntims sobre arquitectura.
0: Encara 5 cèntims més, aquesta vegada fa 10, eh?
1: Sí, sí. Doncs, cal dir que Vall de Robres compta amb molts edificis d'interès històric artístic. Entre els més destacables en podem citar alguns. Per exemple, l'església parroquial de Santa Maria la Major, d'estil gòtic llevantí, dels segles XIV i XV. Cal destacar sobretot la seva gran portalada, una de les més aconseguides del gòtic del Baix Aragó. Després, un altre edifici que podem destacar és el Palau, l'antic Palau, que és el centre de recaptació dels tributs que l'església percebia. Aquest antic palau va ser ordenat construir pel bisbe de Saragossa. El castell també, que és la silueta inconfusible de Vall de Robres, perquè està corona la muntanya que hi ha a Vall de Robres. Uh-huh. o el Pujol, no, el Pujol no, el Tossal, diríem,
0: el Tossal,
1: Tossal,
0: sí.
1: Que el veus només arribant de lluny per la carretera, no?
0: Uh-huh.
1: Es tracta d'una construcció de grans proporcions on s'aprecia el caràcter defensiu i el caràcter residencial també del mateix. Jo cada vegada que digui un monument o una casa, si tu tens alguna cosa a afegir d'aquell monument en concret,
0: va bé, va bé, doncs t'escolti.
1: Després també tenim la casa consistorial, és a dir, l'ajuntament o l'enjuntament.
0: Enjuntament, sí. Nosaltres diem enjuntament, sí.
1: Realitzada cap a finals del segle XVI, és a dir, l'any 1599.
0: Uh-huh.
1: Bé, és un edifici amb tres façanes, constitueix una de les millors mostres del renaixement civil que podem trobar en aquestes comarques, que altres vegades hi hem parlat, que hi ha tota una arquitectura que trobem des d'Arnes, tota la zona dels ports,
0: sí, c'est une architecture tout à fait particulière dans cette région-là. C'est très particulier la façon de faire ces mairies avec des porches au rez-de-chaussée et après des bâtiments
1: amb unes balconades
0: molt grans, sí, sí.
1: Després el nucli antic de la vila, que està declarat com a conjunt històric, i cap a finals del segle XIV el bisbe de Saragossa García Fernández de Heredia va fortificar i amurallar la població, la qual es troba a la marge dreta del riu Matarranya, sobre la vessant d'aquest tossal que parlàvem abans,
0: sí.
1: Orientada cap al migdia. I tal com hem comentat, que aquest tossal està coronat pel magnífic castell, palau i l'església de Santa Maria. I bé, bàsicament, a nivell d'arquitectura, aquests són els monuments
0: més importants de la regió. Bé, doncs, què et pareix? Escoltem una mica de música més i després anem a parlar també d'altres coses, perquè mos queda una vintena de minuts per intentar donar el màxim, encara que la gent d'estí, doncs, ja ha pogut saber coses sobre Vall de Robres. Doncs bé, anem a continuar una música més.

0: Doncs nosaltres també tornem cap al riu, però en fi, ara mos vas a parlar d'altres coses del poble.
1: Sí, ara el que voldria és parlar-vos del turisme verd. Ara, doncs, cal destacar que s'ha posat molt de moda l'ecologia. Doncs,
0: sí.
1: Vull dir, ara tothom és ecologista.
0: Sí, sí. Abans sí. No, abans ho eren més,
1: sí, sí.
0: Però no ho diuen.
1: Sí, sí.
0: I ara no ho són, però ho diuen més.
1: Doncs en aquest sentit podem destacar que hi ha moltes pistes que travessen l'ampli terme de Vall de Robres, les quals són molt aptes per la realització de passejades a cavall, a peu, en bicicleta de muntanya. Després també tenim que la part del terme que pertany als ports de Beseit ofereix al visitant la possibilitat de triar diferents rutes senderistes. Tenim com a referències, per exemple, Sant Miquel d'Espinalbà, la Caixa, la Picosa, etc, etc. Així mateix, les riberes del riu Matarranya conviden el visitant a passejar i visitar diferents racons amb una vegetació molt important, a més de ser l'hàbitat natural de diversos tipus d'aus i d'animals, no? De diferents tipus de fauna, no? Vols afegir alguna cosa més pel que fa...
0: No, en general no, perquè són... Bé, sí, sí. Quan jo t'hi dic, jo aquesta part no la conec. No la conec, i si he vista de lluny, quan estava de Terra Alta, però, és clar, no puc fer una comparació amb la comarca on m'he criat jo, perquè la comarca on m'he criat jo, doncs, és molt més planera, i doncs en si no té cap comparació, a part la Serra de Lles, que està a la part alta, anant cap al... cap a la part de la part alta de Huesca, anant cap a la vall d'Aran i tot això, doncs no és el mateix. Allà sí, encara hi ha muntanyes i tot, però nantros, a Tamarit, bé, empujant una mica més de Tamarit, encara tens muntanyes, la Serra de Lleixa, que en diu, de Guixera, la Serra de Guixera, que en diem nantros en el parlar del poble, però si no, després és pla, Montsó, la Cinca, i doncs no, sí, hi ha, sí, guaires, sí, sí. No hi ha guaires coses així. Parlem, escoltem una miqueta de música més, aviam si mos volen posar una música, on va ser, se va. No, encara no ha arribat la preparació.
1: Bé, arriba o no arriba la música?
2: I benvinguts a casa nostra.
3: Molt bé.
2: Vagin passant, estaran una mica apretadets, però ne caben 10, ne caben 100.
3: Avant.
2: Has vist, Quico, que avui he vingut en autocar?
3: Sí, home, mira que li he dit vegades, eh? Acovida qui vulgués,
2: o sigui?
3: Acovida qui vulgués, però sobretot que no vinguin tots alhora. Pues bueno, ja estan aquí tots alhora, és igual. Vostès, per això, com si estiguessin a casa seva.
2: Sí, aviam, facin-se per avant, sí.
3: Facin, sí.
2: Del fondo, agafen cadires i facin-se per aquí. Sí, que aquí ho veran millor aquí davant, home.
3: Avant.
2: Va, facen-se per avant.
3: Molt bé, facen-se i facen un traguet.
2: Sí, home.
3: I quatre olives.
2: Sí.
3: Ja n'hi ha prou d'olives.
2: Eh? Olives? No tinguen temor que no se les acabaran les olives, home.
3: Bueno.
2: Que en tinc un munt de posades del dia del Pilar.
3: Molt bé, va, que els cantarem un ratet a aquesta gent. Anem a fer una cançó de treball.
2: Sí, de treball. Sí, ja no s'han fixat en qui treballa en esta casa.
3: Guai, pues de treball, una cançó de plegar olives.
2: Ah, això mateix, esta sí que és bona, de plegar olives. Fixen-se d'on les pleguen les olives ells, eh? Del plat les pleguen.
3: Molt bé. Per a tots vostès, dispensen-lo, eh? Per a tots vostès, la jota de les plegadores d'olives. Que, per cert, diuen... que no veuen vi.

0: m'estí.
1: Bé, doncs, continuant el programa, ara anem a parlar de cultura i tradicions, encara que no mos quede guai de temps.
2: No, no.
1: Us hi donem paraula una altra vegada, farem un altre programa més complet i parlarem per lo que no puguem avui.
2: Sí, sí. Bé, doncs, el primer que hem de dir, que nosaltres som unes persones que ens agrada molt fer la festa.
1: Això sí.
2: Com us agrada força fer la festa, cada vilatge hi ha un, dos, tres festos, i cada festa 15 jurs.
1: Esclar, i nosaltres sempre a punt per menjar de fora i boquejar. Una cosa, en seguida. Mira, parlant d'això, podem fer farinetes demà.
2: Ah,
1: un plat,
2: bé.
1: Un plat de farinetes. No, no, però en fi, jo m'ho dic per allò, continua, doncs.
2: No, a veure, les festes majors de Vall de Roure se celebren el 15 i 16 d'agost en honor a la Verge de l'Assumpció i a Sant Roc. I bé, doncs destaquen diverses activitats, com per exemple el castell de focs artificials, l'exhibició de bous, que tenen molta tradició en aquestes comarques, i la presència d'importants conjunts musicals, concerts, etc, etc. Després hi ha una altra festa que tu deus conèixer bastant bé, bueno, tu i jo i molta gent, que és la de festa de Sant Antoni, el 17 de gener.
1: No, gràcies.
2: No,
1: gràcies. Els somers i bessomeres es beneeixen, ja ho sé, ja ho sé.
2: Sí, perdoneu, però sé que després ho he volgut arreglar, però no m'ha sortit bé.
1: No, si ja te veig venir, ja, au.
2: Bé, aleshores aquí se n'encarreguen d'organitzar la festa quatre parelles de majordoms. En els dies previs té lloc una sèrie de ronda de peticions de menjar, diners i altre tipus d'objectes. I a la vigília, el dijuni de la festa, s'encén una gran foguera al voltant de la qual es balla i es canta. Jo ja me'n vaig, pel proper Sant Antoni me'n vaig cap a Vall de Roure.
1: Ben segur.
2: I a primera hora del dia següent, doncs es cuina la carn a la brasa, els embotits, a més s'obsequien casquetes, vi i calmant. El calmant ja et vaig dir una
1: altra. Sí, ja m'ho vares dir, que m'he tranquil·litzat degut al calmant ese, sí.
2: Sí, el calmant, que cal recordar que a les festes majors del Matarranya molts pobles fan calmantades populars.
1: Esclar, no, si jo m'he apuntat també, però sí. No t'ho he dit.
2: Si hi ha algun oient que no ho sap, doncs és el rom cremat. Si hi ha algun oient que no ho sap, doncs és el rom cremat.
1: Que és molt bo
2: i us ho aconsello.
1: Clar.
2: I després, doncs, bé, hi ha una processió religiosa, misses, etcètera, etcètera. Vols fer alguna cosa més?
1: No, en general, bé, doncs segurament també quan són les festes majors dels pobles, dels nostres, també el que hi ha molt sovint, doncs és clar, hi ha ballades de jotes.
2: Sí.
1: En els carrers, perquè és una de la música tradicional, diríem, de la nostra.
2: Sí.
1: Poder antigament n'hi havia d'altres, però han gairebé desaparegut totes en honor a la jota.
2: Després, això de la cultura popular, malauradament, no és que hagin desaparegut, desapareix a molts llocs. Però
1: esclar.
2: Sort que últimament hi ha un esforç de recuperació.
1: Hi ha un esperit de recuperació, esclar, és normal.
2: Jo voldria acabar comentant alguns aspectes més molt breus.
1: Sí.
2: Per exemple, el 6 de febrer és una altra festa, que és la festa de les dones, que
1: sí.
2: És el dia de Santa Àgueda, que només manen les femnes.
1: Quina diada més trista. Au, continua.
2: A veure, després, veus una de les

0: Radio Occitanie. L'émotion du pays.
1: Era l'any 1907. Los pobres manifestaban. E volgueron pas tirar. Pobres soldats eren fraires.

Era l'any 1907, per Besiers manifestaven e volgueren pas tirar. Pobles soldats,

0: Vous écoutez Radio Occitanie. En Pays Toulousain, Radio Occitanie 98.3.
1: Trenquem silencis amb Àngel Roura Massaneda.

Bona tarda, l'espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roure Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit, moltes persones en silenci. Posem veu a aquesta realitat i trenquem silencis. El quart capítol de la segona temporada porta per nom Un somni no somiat. La protagonista del programa d'avui es diu Carla, una noia jove, casada fa poc amb en Gus, Gustavo, l'home de qui es va enamorar per la seva forta determinació i per tenir grans reptes. No sabia que aquesta forta determinació, més enllà de ser una qualitat, es podria transformar en un defecte. Carla rep pel seu aniversari un regal exclusiu, una mansió en una urbanització d'alt standing situada a la part alta de la ciutat i desconnectada del món real, de les vides senzilles, difícils, pobres, de la vida de la majoria de mortals, vaja. Com diu la narradora de la història, Carla va conèixer la seva casa per sorpresa el dia del seu aniversari. Tot amb mobiliari nou, tot sense consultar. Vaja, un somni que ella no havia somiat. Sorpresa del regal, no sap com reaccionar. De seguida entén que l'armari de la seva àvia, que ella tant aprecia, no hi cap en aquella casa, que els metres quadrats es compten per centenars. Gustavo, el seu marit, li ho deixa ben clar. Oblida't dels mobles de l'àvia. Casa nova, mobles nous. Faig referència avui al cinquè capítol d'una sèrie d'aquest any 2023 titulada Les viudes de los jueves, dirigida per Humberto Hinojosa. El 2009, ja era una pel·lícula, per tant és una pel·lícula que ha passat a transformar-se en sèrie uns anys més tard. Aquesta minissèrie sobre un grup de famílies que viuen en una urbanització per a persones amb l'economia més que resolta o amb un ritme de vida per sobre de les seves possibilitats, també, on trobem la Carla, la protagonista d'aquest cinquè capítol, que viu el que moltes dones han viscut o viuen, salvant el salt, el factor econòmic. Es pot viure el mateix que la Carla a una altra dimensió, a una altra escala social, i es pot viure perfectament igual, i tant. Veurem situacions de la Carla, exemples de manual, perquè tristament és així. Es veu atrapada en la relació amb un marit que s'afanya a dir-li que vigili de no engreixar-se, que no faci com aquelles dones que un cop casades s'engreixen i apa, adeu-siau la silueta d'abans. Quan ella posa en qüestió el comentari que acaba de fer, ell li respon: és una broma, amor meu. Ella continua la conversa i insisteix: és un acudit, dona, és un acudit. A continuació, ella afegeix: doncs que graciós ets. I a partir d'aquí passa a discussió. Si és que tot t'ofèn, dona. No, respon ella, m'ofèn que em tractis malament. Vinga, no siguis tonta, replica ell. No sóc tonta, respon ella. Ho veus? No et puc dir res, tot et molesta, continua ell. I ella insisteix: has dit que no volies que m'engreixés, i si m'engreixo què? Altre cop, era una broma, repeteix ell, i d'aquí no es mou. D'acord, doncs demana'm perdó, li demana ella. Sí, és clar, però si estic demanant perdó per cada cosa que et molesta, no acabem mai, protesta ell. Carla decideix anar-se'n a banyar i tancar aquí la conversa. En Gustavo es molesta, i molt, m'ofèn que sigui ella que l'hagi deixat amb la paraula a la boca. Va, i ara la nena se'n va, no hi ha res que em toqui més els punts suspensius, no hi ha res que em toqui més el voraviu que em deixin amb la paraula a la boca. I va, i ella, i la segueix, mentre sermoneix això en veu alta. Quan l'encalça, ella es gira i li diu: deixa'm en pau ja, calla d'una vegada. Li diu amb un to de veu ben alt, cridant. I aquí la història dona un gir més. Ell l'amenaça amb l'índex, cridant, i li diu: no em tornis a cridar en tota la teva vida. Estàs boja. I afegeix un discurs de
quan treballa ell perquè ell estigui com una reina i no li falti de res, i a sobre que no pot fer cap broma. És a dir, que ha passat en qüestió de segons de ser qui fa bromes, és a dir, ell provocant la molèstia d'ella, i això per ell no té més importància, a ser ell l'ofès, el sacrificat, el màrtir, la víctima de la situació d'aquest moment. I podeu imaginar-vos què ve ara? Ho endevineu? Segur que sí, oi? Va, penseu. Penseu què ve a continuació. Va, 3 segons perquè ho penseu. 1, 2, 3. Doncs ella li demana perdó. Clavat, de manual. Típic de manual de parella controladora, manipuladora, barra maltractadora, barra més coses que vindran en el mateix capítol. 5 d'aquesta minissèrie, Les viudes dels dijous. I ara acabo de traduir el títol així a la lleugera. Ella li demana perdó. I li diu, perdó, tens raó. No t'hauria d'haver cridat. Ell, si fos una persona, entre cometes, normal, és a dir, normal i corrent com equivalent de persona no maltractadora, hauria abaixat el to de la conversa, un cop demanades les disculpes per part d'ella, i potser això ja seria demanar massa, però potser demanaria també disculpes per ell també haver cridat i per haver-la molestat, però, lluny d'això, el que fa és, i això és típic d'aquests personatges maltractadors, el que fa és el següent: enfila un monòleg del poc conscient que és ella de quan afortunada és tenint-lo a ell, que no hauria de fer falta que ell li recordés quan fa perquè estiguin com estan, ni quan s'ha hagut d'esforçar ell, el seu marit, perquè hagin arribat on han arribat, etc, etc. I endevineu què passa a continuació? Vinga, va, segona vegada. Penseu què ve a continuació. 3 segons més per pensar la resposta. Vinga, tic-tac. 1, 2, 3. Doncs ella li diu, tens tota la raó, sí, tota la raó. I ella l'abraça, ella abraça amb ell, mentre ell es deixa fer l'abraçada de pobrissó, de pobra víctima. Hi ha un munt d'exemples típics de manual, que dic jo, de relació dominant, per dir-ho així, en aquesta minissèrie, en aquest capítol en concret. Ell respon per ella en la primera trobada amb els veïns. És a dir, ella no té veu, ja parla ell, no li deixa espai per parlar. Ell li diu què ha de fer ella amb el seu temps lliure i el que no és lliure. Ell sap què li convé i ho decideix ell. Ell la vol tancar de casa sense treballar, que faci les seves coses, però a casa. És a dir, que no compta per res el que ella vulgui. Ell la truca, i si ella no respon, es desespera, i després, quan es troben, passa el que passa. És a dir, ella ha d'estar sempre localitzable per a ell a disposar de manual, ja ho veieu. Ell li diu, aquesta camisa t'aprima molt, en tens d'altres que et queden molt millor. És una invitació a canviar-se la camisa, que ell, en aquest cas, a la pel·lícula, no fa cas omís, però més tard rebrà la bronca corresponent. També de manual. Què du, què no du, què m'agrada que portis i què no. Ell no es creu que ella hagi pagat amb la targeta del banc una cosa per a una amiga. Es pensa que és mentida i li diu que ella menteix, que no la creu, i la fa anar, l'agafa i l'acompanya a casa dels amics a comprovar si és veritat. No la creu, de manual. Per a ell, d'entrada, ella menteix. Ell no admet haver dubtat d'ella i haver-se equivocat. És a dir, que l'acusa de mentir-lo i quan comprova que no l'ha mentit, en comptes de disculpar-se

0: obsessionat és el seu marit, que voldria que ella estigués tancada a casa tot el dia, que quan se li acosta no sap si rebrà una abraçada, un petó o rebrà una altra cosa. Quan sona el mòbil d'ell, missatge de veu o escrit, ella deixa el grup de dones i se'n va cap a casa directa. Per tant, control, no fer-lo enfadar, no provocar-lo. Quan la Carla va per marxar a cuita corrents cap a casa, una altra amiga li diu: cuida't molt, cuida't més del normal, perquè s'acosta la tempesta. En veure aquest capítol per primer cop, evidentment l'he vist més vegades, l'he remirat, vaig pensar, quines paraules més bones. Les repeteixo: cuida't molt, cuida't més del normal, perquè s'acosta la tempesta. No us explicaré més, que hi hauria per explicar, cert. Aquest capítol és molt, molt interessant. Són uns 40 i pocs minuts molt recomanables. La sèrie en global està bé, però almenys aquest cinquè capítol, pel que fa al contingut que està en relació a Trenquem silencis, és més que recomanable, perquè passen més coses que expressament no us he explicat. Les deixo aquí, en punts suspensius. Carla va viure un somni no somiat. No havia somiat ni a la casa, ni als mobles, ni a la vida enclaustrada, ni res del que viuria al costat del seu marit. Com ella, altres dones han viscut somnis que no han estat somiats per elles i que són la projecció o el somni d'algú altre, en aquest cas, la parella. I de vegades, no només això, sinó que es transforma en un autèntic malson, tristament. La línia que separa viure un somni no somiat d'un malson sovint és molt borrosa. I fins aquí el capítol d'aquesta setmana, aquest quart capítol de la segona temporada. Sabeu que ens podeu escriure a través de Messenger, tant a la Mireia Baeta com a mi mateixa, l'Àngels Roura Massaneda, i també el correu del programa, que és trenquemsilencis@gmail.com. Fins la setmana que ve. Bona tarda.
1: Trenquem silencis amb Àngels Roura Massaneda.

professor de llengua i literatura anglesa en la seva vida professional, va també col·laborar amb la televisió regional i va intervenir en les primeres emissions de televisió en llengua occitana de la cadena pública France 3. La cançó que escoltarem avui va ser escrita pel poeta i autor Pere Lagarde de Foix, un dels primers militants occitanistes després de la Segona Guerra Mundial i creador, amb Batista i Roca, Robert Lafont i Ives Roqueta, del CAOC, Cercle de Germanament Occitano-Català. La seva poesia s'inspira molt de la poesia catalana i espanyola, i específicament de la de Lorca i de Machado. A propòsit, aquesta cançó, Cavalets de Fusta, Cavalets de Fusta, si l'he de traduir, està dedicada al poeta Antonio Machado. Però es pot també pensar en Lorca, els dos poetes morts d'una manera tràgica. S'aboca la mort d'Antonio Machado pel camí de l'exili a Catalunya Nord, fins ara enterrat en Colliure, però es pot també imaginar la de Lorca, llençat en una fossa comuna després de ser assassinat per les milícies franquistes. El Balat, La Rasa, evoca les dues morts, i la veu del gitano, La Butx d'un Caracu, fa referència a l'imaginari poètic dels dos grans artistes. Aquesta cançó és un pensament sobre la transmissió d'una banda i sobre la destrucció de la cultura pels feixismes per altra banda. El ritme de vals deixa una esperança que sembla dependre dels nens, de la seva innocència i dels seus somnis. Les paraules dels poetes, sembla dir la cançó, són com cavallets de fusta que els nens poden muntar per a mantenir la seva llengua i la seva llibertat en el silenci de la nit, en el xiu-xiu.

0: Mas perquè, perquè me'n vas dir de l'escola?
1: Ràdio Occitània.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del país.

Citat prei, Senyan Batista. De part la capa du seu de Senyan. Iasa sul que drin trista. De part la capa du seu l'igreian. Oh, Senyan, que cau ha vista. Que hi hera braca la nuai de Senyan. Que mei hei tu grana lista. Lu qui m'agrada mei hor, que l'uian. Citat prei, Senyan Batista. De part la capa du seu de Senyan. Balleu turna las turistas. Ne vull dir pas que em panessin l'Uyan. Au, Senyan, que cau ha vista, que hi hera braca la noia de Senyan. Mei un bac de ha vistes. Dumà, que em vull desfer.

0: Bona tarda. Esteu escoltant La veu de l'Horta.
1: El programa en valencià de Ràdio Occitània.
2: La sebo lengo, la sebo culturo et la sebo musico.
3: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17h.

i dins del nostre programa sobre les Terres Valencianes anem a parlar d'un poble que se troba no gaire lluny d'Alacant, que es diu Mutxamel. Mutxamel, escoltant i restant amb benatros, aneu a aprendre moltes de les coses que poder ací, a França, no arriben a conèixer d'estos pobles tan bonics que tenim en les nostres terres.

El segle XVI, amb la construcció de la presa de Tibi, serà una centúria important per al desenvolupament de la localitat, tant en l'aspecte econòmic com en el social. En 1511 comença a edificar-se l'església parroquial dedicada a l'advocació del Salvador. En 1580, el rei Felip II ens otorga el rang d'universitat i adquirix per primera vegada la independència administrativa de la ciutat d'Alacant. Per reial privilegi, expedit el 26 d'octubre de 1628 pel rei Felip IV, la nostra població obté el rang de vila real i dret a vot en les Corts. Al llarg de les últimes segles, el nucli urbà de Mutxamel ha anat conformant-se al voltant de la Seca Major i del Camí d'Alacant, Xixona, Xàtiva. En actualitat és un municipi en auge, tant pel que fa del nombre d'habitants, més de 20.000, com l'àmbit econòmic i comercial que ha sabut combinar tota la tradició i essència del seu passat amb una magnífica projecció del futur. Bé, hem sentit totes aquestes coses sobre l'història proper. Evidentment, si on ferait l'història en detall, on arribaria a trobar beaucoup plus de choses a dir d'avançar. Mais c'est fait d'une façon succincte, de telle façon qu'on puisse se retrouver, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En el que fa referència a les tradicions, es pot parlar de l'origen del sistema de regadiu de l'horta a la cantina. El sistema de regs de l'horta de la cantina, de clara ascendència islàmica, té el seu origen en l'aprofitament de les aigües del riu Montnegre i altres xicotets corrents esporàdics. La influència àrab queda confirmada tant per la forma islàmica de distribució de l'aigua, mantinguda pels nous pobladors cristians, com per la supervivència de la toponomia àrab en tot el llenguatge relacionat amb el rec. Tota la xarxa de sèquies part de l'assut de Mutxamel, anomenat de les Fontetes. Es tracta d'una presa de derivació i de retenció construïda abans que el pantà de Tibi, funcionant des del segle XIII. La seva funció era desviar les aigües d'avinguda del riu Montnegre i a través de la seca principal anomenada Major o del Consell, fer-les arribar per mitjà de braçals i altres conduccions a tota l'horta d'Alacant. Tot i que les preses patiren nombroses restauracions a causa de la força de les avingudes, van estar funcionant fins a principis del segle XX. El conjunt format pels assuts, l'embassament del pantanet i sèquies configuren actualment una mostra del gran valor arquitectònic, humà i ecològic d'esta regió. No vol dir que, en partant de quelque chose, com je vous ai dit, qui vient de loin, pour ainsi dire, donc pratiquement jusqu'au XXe siècle, ces canaux d'irrigation, ces séquies qu'on appelle, qui est un nom d'origine islamique aussi dans l'ensemble, dont on portait toute la richesse et on aidait ou participait d'une façon très sérieuse au développement de toute cette région. Vous pouvez vous imaginer, c'est une région, disons, qu'en point de vue jardinage, dont c'est quelque chose de bien. Si vous sortez de Valencia, en allant vers la partie sud, dont il y a encore aujourd'hui peut-être, certains endroits, on en trouve, disons, des restes, des petits canaux d'irrigation un peu à droite, à gauche, que bon, les gens, malheureusement, beaucoup d'endroits, ils sont allés vers les grandes villes. Mais enfin, ça, c'est pas le problème. Disons, ou les choses qu'on va parler ici à notre programme, on va juste parler des belles choses qu'il y a à Mutxamel, un peu de l'histoire, un peu de sa situation géographique, et après, bien sûr, il y a les fêtes, la gastronomie, parce que tout ça, ça va ensemble. On n'a jamais fait un programme sur le pays valencien sans que podem parler de les festes ou des menjars, parce que sont coses que fan part de la cultura i de la tradició. Anem a escoltar una musiqueta més i tornem de seguit ací per poder continuar el programa.

Desde que en els anys 1949-1950 començara el cultiu intensiu de la tomata en la província d'Alacant per la seva explotació, la propietat de les terres i de les aigües, el treball diari del llaurador, va anar evolucionant des del cercle familiar fins a arribar a les grans extensions d'invernacles que avui omplin part del paisatge local. Les empreses que s'han anat instal·lant per a l'explotació d'aquests cultius no sols han modificat el paisatge agrari, adquirint a baix preu grans extensions de terreny de secà, sinó que a més van aconseguir l'altre factor clau per al seu negoci, l'aigua. A causa dels problemes d'escassetat hídrica de la zona, van implantar el sistema de reg per goteig, modificant d'aquesta manera el sistema tradicional que utilitzava les séquies. En els anys 60, va començar la decadència de l'agricultura tradicional de l'horta alacantina a causa d'una sèrie de factors, entre els quals cap destacar l'urbanització a gran escala que ocupava la zona de l'antiga horta. S'encareixen de manera desorbitada els costos d'explotació, la mà d'obra, l'aigua, la burgesia no vol invertir capital en unes terres que consideren d'esplai, i el xicotet agricultor no té suficients recursos econòmics per a modificar les tècniques com ho han fet les grans empreses. Totes aquestes circumstàncies provoquen que es reduïsca el nivell d'activitat i que part dels cultius tradicionals que han sigut substituïts per l'agricultura intensiva industrial i a càrrec de les grans empreses. La gastronomia moixamavera conserva encara els productes tradicionals de l'horta, com són la tomata, les faves, la mella, que mostren la importància que l'agricultura va tindre en la vida de ser poble i de la seva gent també. Escoltem una musiqueta més i anem a tornar una altra vegada per parlar de l'agricultura encara, perquè hi ha coses a dir-ho.

Després d'haver sentit aquesta jota que mos anima una mica les garres, com diuen en els llocs, que, per exemple, cap a la part del Maestrat, doncs la gastronomia de Mutxamel és fidel reflex de l'utilització de les varietats agrícoles cultivades en l'horta i que van dar lloc a plats tan exquisits com l'olleta de verdures. Un dels productes més coneguts de l'horta a la cantina és la tomata, conegut com tomata de Mutxamel, que acompanya perfectament nombrosos plats i ensalades. Les faves, un altre cultiu típic de Mutxamel, són un dels ingredients per l'elaboració de l'arròs en faves i bacallà, acompanyament d'esmorzars i menjars. La tomata i les faves es poden degustar en qualsevol dels establiments de restauració del poble, bien sûr. Des altres assiettes, disons, d'autres plats bien peculiars i bien particuliers són la pericana i el pa olivoche. En ce qui concerne la pericana, je vais vous donner la recette parce que parfois c'est intéressant, disons, de savoir, avoir une idée de ce qu'on y met dedans et vous ouvrir l'appétit quand vous descendrez dans ces terres à la cantine pour essayer, ah, il y a ça dont je vais demander, je vais commander pour voir comme il est. La pericana, per la préparation, es torren en una paella les nyores i els alls. A continuació, els apartem i es trossegem en una font. Es torren al foc els capellans o bacallà i s'esmicolen trossos xicotets i s'afigen. Les tomates seques s'escalden en l'aigua bullint i a continuació es trossegen i les afegim també. Darrerament es banya en prou oli d'oliva i llimó. Hi ha distintes varietats de la pericana. Poden eliminar-se el suc de llimó, canviar la tomata seca per tomata natural. Els ingredients per 4 persones són 2 nyores, 4 capellans o bacallà, 4 tomates seques, 2 cabesses d'alls, oli d'oliva, bien sûr, parce que il faut pas oublier que nous sommes dans une région où l'huile, depuis l'époque des Romains et peut-être antérieure aussi, on a connu que pratiquement l'huile d'olive. La preuve, c'est qu'il est pratiquement dans tous nos repas traditionnel. Bon, aujourd'hui, peut-être, il y a des gens qui en prennent, ils prennent des autres huiles, bien sûr. Il y a sempre traïdors en tots els llocs que hi hagi la gent, perquè per a mi és una traïció. Però, en fi, diuen que per una qüestió de salut, bé, què volen? Jo no m'hi oposo. Doncs, tornem a repetir les coses. Es torren en una paella les nyores i els alls. A continuació, els apartem i els trossegem en una font. Es torren al foc els capellans o bacallà i s'esmicolen en trossos xicotets i s'afigen. Les tomates seques s'escalden amb l'aigua bullint i a continuació es trossegen i les afegim també. Finalment es banya en prou oli d'oliva i llimó. Hi ha distintes varietats, jo vos diria, hi ha de gens qui prefere éviter i n'hi mette pas le citron. M'ha fet l'avançant, c'est quelque chose, i ho de tomate, au lieu d'être de tomate sèche, i prefere mettre du tomate naturel, o, disons, tendre. M'ha fet, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des plats qui sont très, très, très bons. Et croyez-moi, j'ai beaucoup de défauts, énormément. Tinc molts defectes, però que m'agraden les coses que són bones, això pot ser un defecte. Jo considero que és una qualitat, però n'hi ha que diuen que, ai, que sempre estan parlant d'aixes coses, sempre estan parlant d'aixes coses. Bé, doncs què voleu, eh? Cadascú els seus defectes. I a mi una taula ben preparada, un bon ambient entre amics o gent que mos coneixem i poder estar, no dic 2 horetes, eh? Perquè no, si és necessari 4. Entre bons amics bevent i cantant i després ballant, doncs una de les coses més bones que hi ha. Bé, on va parlar maintenant de pa olivoche. Es tracta d'una recepta molt senzilla i deliciosa. Unes llesques de pa untades amb oli que s'afig nyora torrada i picada amb sal grossa en un morter. Es pot acompanyar amb allioli o pericana. Bon, que es, ma, jo no puc continuar més d'aixes coses. Anem a escoltar una música perquè se'm passa d'emoció i després tornarem a parlar encara que sigui de la cuina. Per què no? Però són coses així. Anem-hi.

Doncs bé, després d'haver-nos posat ara, doncs, arròs amb bacallà i faves. Ingredients per 4 persones. Ingredients per 4 persones, eh? Donc un quart de la morue, un quart de artichaut, un quart de fèves, de gousses d'ail, un poivron vert, de l'huile d'olive, du safran et 300 g de riz. Vous me direz tout ça? Et oui, tout ça c'est quelque chose d'extraordinaire. En una cassola de fang es posa oli fins a cobrir la base. Se sofregeixen els alls picats i a continuació les faves netes i trossejades. Les carxofes trossejades així, la pebrera a tiretes. Més tard s'afigi el bacallà. Es va removent o menejant, com diuen el troc, un poc, a ser possible amb una cullera de fusta, per evitar desfer el bacallà, fins que este es cuine. S'avitza l'aigua, una miqueta més del doble de volum d'aigua que d'arròs. Quan estiga bullint, s'afitza l'arròs i el safrà i es cou a foc mitjà uns 20 minuts, més o menys. I se serveix. Cal tindre en compte que és un plat meloset i que sempre ha de quedar solt l'arròs. Bien sûr, même si c'est un plat, disons que il faut tenir compte qu'il faut qu'il reste un peu mielleux dans l'ensemble, enfin, il faut que le riz soit bien détaché. Mais vous vous imaginez, enfin, moi, que je suis pratiquement de ces régions-là, hein, de la morue, des artichauts, des fèves, de l'ail, du poivron, de l'huile d'olive, du safran et du riz. Mais moi, je m'inscris tout de suite. Hein, et en sortant des studios, quand on aura fini de faire le programme de radio, si on me dit « tu viens, il y a ça qui est prêt », ho deixo tot i me vaig corrent, corrent, corrent, corrent. Bé, doncs anem a escoltar una de les músiques més perquè a poc a poc el nostre programa s'ha d'acabant, perquè només tenim una horeta, més o menys, però en fi, encara tenim temps per escoltar una música, dir adéu a la gent i n'escoltar-ne una altra per acabar. Doncs anem a escoltar una musiqueta més.

Bé, doncs, amics nostres, el nostre programa és arribat a la seva fi. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de vesprà. I us dic, doncs, fins al programa que ve. I com tenim costums així a terra d'Occitània, de dir a tots els amics valencians que ens escolten, adixats pla tu le monde, mercis pla per haver demorat amb nosaltres, bonos serà i adixats, i bona vesprà a casa. Adeu.

amics, avui en Batres doncs anem a passar una estoneta per presentar-vos la història, la vida i les coses boniques que hi ha. I en este lloc que vos vaig a parlar es diu Quartell i se troba dins la comarca del Camp de Morvedre.

Doncs després d'haver escoltat aquesta musiqueta que ens ha ficat a tots en forma, doncs anem a parlar, diríem, del municipi i la història. En aquesta regió ha existit poblaments humans des de temps molt remots, almenys des de l'edat del bronze. També fou molt intensa la presència dels nuclis de població íbera, estant a partir de llavors aquestes terres permanentment habitades. Quartell se situa en el territori que en una època romana fou quinta d'algun patrici saguntí pels restes arqueològics. L'episodi històric més important ocorregut en aquesta comarca fou, sens dubte, l'enfrontament entre cartaginesos i romans entorn a la ciutat de Sagunt, i que va suposar el començament de la Segona Guerra Púnica i el començament de la romanització de la península. Abans de la reconquesta per les tropes de Jaume I, pertanyia al terme general de Morvedre, baix domini de Morvedre musulmà. Inútil de vous dire que, bon, si je vous dis ici, à tout, devant tout le monde, et comme d'habitude, à la radio, que c'est un village dans un cadre vraiment magnifique, se trouve pas tellement loin, disons, de Sagunt. Sagunt qui est adosé, disons, à cette montagne magnifique dans laquelle on trouve ces forteresses extraordinaires. Vous voyez, j'ai des magnifiques, jolies, extraordinaires. Mais c'est vrai, il faut y être, il faut y avoir été. Moi, j'ai eu l'occasion d'y être plusieurs fois, et ce que je regrette, c'est de pas y avoir retourné encore une fois de plus. Mais n'hésitez pas, ne désespérez pas. Moi non plus, je ne désespère pas non plus de pouvoir retourner une fois de plus à Sagunt et poder girar o fer unes voltetes per ací i per allí, menjar bé, veure bé també, perquè és una de les coses bones i boniques que hi ha, i ben segur, què es vol més quan un va en un lloc idoni que es pot menjar, beure, dormir i fer gresca també? Perquè quan ix als carrers o va en llocs, doncs la gent no és ni tímida ni freda. Molta gent mos critica perquè diuen que som una gent que estem sempre al carrer per fer de gresca, per fer bulla, però no hi ha res més. I això no és veritat. Som gent que treballem com tots els altres. Les nostres terres han sigut creades, però han sigut desenvolupades per l'esforç general de tota la gent. Però és veritat, molta gent que és més sèria, quan mos sent parlar, quan mos sent doncs, ballar o cantar, i mos veu que estem en un lloc prenent un mosset o fent una mica de tertúlia, doncs ja s'imagina que tot el sant dia, les 24 hores del dia, és així, i jo crec que estan ben equivocats. Anem a escoltar una musiqueta més que mos arriba d'aquestes terres tan boniques, i a veure si vos agrada esta.

Bé, doncs, després d'haver tornat a escoltar aquesta cançoneta, tornem, doncs, a Quartell. Després de la dominació musulmana i la reconquesta cristiana, la regió seria poblada per colons catalans, a diferència de les comarques limitrofes al nord i a l'oest, que ho serien per aragonesos. Després del fet de la conquesta, es desmembra administrativament de Morvedre i passa a un règim feudal senyorial. La primera menció escrita que tenim de Quartell la trobem en el llibre de repartiments, on apareix el nom de Quarcel pel motiu de la donació que fa Jaume I en 1248 a Bertomeu, el seu porter, de 126 fanegades actuals, en lloc en aquells moments, i degut a la influència musulmana, era una alqueria regada per les aigües de la font de la Vall de Segur. Avui, Font de Quart. Aprofitant les obres hidràuliques de l'època romana i ja millorades pels portadors arribats del nord d'Àfrica, el botànic Cabanillas, en les seves observacions en el segle XVIII, mos parla dels sistemes de reg de la font, de les seves excel·lències. Quartell, després de la reconquesta, va pertànyer successivament a Bertomeu Matoses, Guerau Fabra, Galzeran de Borja, Francisco Mundos, Pere Eixarc i Castellví i Jaume Ferrer. En 1609 queda quasi despoblat i la més gran part dels seus habitants eren mudèjars que després del bateig forçós de 1525 varen passar a ser els nous convertits o moriscos, siguent expulsats per Felip II, doncs com va fer en tota les regions valencianes, que molts pobles es varen quedar gairebé sense gens. I ça, c'est vrai. Les morts, ils ont resté, disons, au pays valencien, pratiquement d'une façon suivie après avoir perdu leurs terres avec la conquête des Catalans et des Aragonais. Mais c'est vrai, ils sont restés au pays valencien énormément. Énormément de ces gens que, bon, on l'appelait les Moriscos. Et quand il vint l'Inquisition, bon, ces gens, ils furent mis dehors de ces terres définitivement et renvoyés en Afrique, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie qu'en Algérie. Mais enfin, ça, c'est des passages, disons, un peu tristes pour ainsi dire de cette histoire. On va écouter une musique de plus, oui, parce que c'est quand même assez intéressant. Et ici à Toulouse, les gens, ils aiment bien ce genre de musique valencienne parce qu'ils sont beaucoup plus gays que d'autres.

Bé, doncs, xics o xiques, jo considero que este una de ses jotes, i ben segur, és de cap a la part d'ells, d'esta part baixa. Però, en fi, este que ser molt animat i només ballar-ne una per vesprar, perquè si se'n ballen dos, pobres nosaltres, pobres nosaltres. Bé, doncs, ara vos anem a agarrar per la maneta i vos anem a dur a conèixer els voltants de l'oviratge de Quartell. Hi ha, per exemple, el Molí Nou, que és construït en el segle XVIII, que conserva en perfecte estat la mola d'arròs en què es produïa gran part de la producció d'arròs del poble. I també com a testimoni d'una intensa activitat agrícola del municipi, anys endarrer, es conserva com a lloc d'heure i l'antiga era d'on era i es batia el gra abans de passar-lo per la mola. Hi ha el llavador, c'est quelque chose, disons, le lavoir public qu'il y a encore dans beaucoup de villages. Et al costat es troba al costat de l'Omorí i trobem el llavador municipal on encara, avui, en actualitat, es renta a la mà, o es llava a la mà. Passejant per el poble, doncs, podem veure també la biblioteca ubicada en la plaça d'Espanya, que compta amb un gran catàleg d'obres des de les més antigues fins a les més modernes, i la majoria d'estes són donacions de les famílies més antigues del poble. Sí, ça aussi c'est quelque chose, disons, que très souvent de fois il faut le dire, je crois qu'il faut le dire, parce que c'est vrai, on aime, disons, fournir un maximum de renseignements sur le village où on est né, on a grandi, on s'est marié, et bon, un jour, un autre, malheureusement ou heureusement, on doit mourir aussi et quitter le village. Mais très souvent, des fois, on aime apporter des choses. C'est une apportation personnelle pour que les gens puissent rester des traces de notre passage. Et les gens qui aiment les études et qui aiment faire des recherches, donc, puissent trouver un maximum de renseignements sur la ville ou les villages que nous sommes nés. Et ça, c'est quelque chose, disons, que personnellement, je trouve extraordinaire, parce que c'est vrai, ça n'a pas de prix. Ara que hem passejat, hem començat a passejar una mica, doncs anirem al Marjal. El Marjal del Quadre, o Quadro, en el terme municipal de Quartell, forma part del conjunt del Marjal d'Almenara, territori inclòs en el catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana i territori, lloc d'interès comunitari dins de la normativa europea i més concretament per l'especial protecció de les aus aquàtiques i espècies vegetals endèmiques de la zona d'este Marjal. És un reducte en el que sobreviu de la gran extensió de les zones humides que ocupaven tota la franja litoral des de València fins a Castelló Sud. Aquests marjals es formen a partir de barreres sedimentàries litorals en aport de les conques fluvials, de les quals en el pas del temps es tanquen o clouen i produeixen una zona pantanosa en la part oposada a la platja, del qual l'únic contacte per a mateixa són petitetes goles d'aigües naturals que es produeixen durant els períodes de gran inundació al perforar la barrera. La superfície d'aquest marjal és d'aproperadament 35 hectàrees i l'aportació que produeix en aigua estancada prové de les corrents subterrànies que s'alimenten el calze mitjà del València. Els retorns del rec i de les aigües residuals de l'explotació de les de Font de Quart. La descàrrega es realitza de forma natural per mitjà de les goles, avui en dia regulades artificialment i de forma subterrània a l'interior del mar. Els nivells d'estancament varien moltíssim dependent de l'època de l'any. Secant-se al marjal tots els anys en l'època que comprèn entre els mesos d'abril i octubre, però que es pot en aquest temps a l'explotació hortícola de la part de la zona. Aquesta explotació, que conlleva una degradació mitjambiental del marjal, en els darrers temps ha vingut a menys per la poca rentabilitat de la mateixa, i actualment el marjal es troba en un estat natural en el 80% de la seva superfície, encara que és necessària la recuperació original de les plantes i flora autòctona degut a una invasió desmesurada dels canyars que ha tingut lloc a partir de l'explotació arrossera dels anys 50. En aquest paratge podrem trobar els ecosistemes de la platja Dunar, Sabadares i el Marjal, pròpiament dit, però que es dà una varietat faunística i vegetal en numeroses espècies endèmiques de la zona. Saps si sé que això és, diguem, com jo vien de vos citar en valencià. El Marjal, c'est des zones, disons, humides, c'est des zones, disons, qui ont été
par des effleurations internes et qui reste parfois éloigné de la plage ou de la mer, disons par une bande de sable des plages. Mais c'est assez curieux parce que ça partait, cette zone-là, ça partait de Valencia jusqu'au sud de Castellón. Et actuellement, c'était donc réduit parce que les gens vont travailler avec terre, les gens ont bâti des édifices, des maisons, les villages sont agrandis et ça ne correspond plus du tout à ce qu'au Moyen-Âge, pratiquement, on trouvait un peu partout.

a parlar de Quartell. Quartell es troba ubicat, doncs, en el sector central de la Vall de Segur. Limita al nord amb Almenara, a l'est amb la Vila Benavites, a l'oest amb Quart i al sud amb la Vila de Faura. La superfície del territori és plana, ocupant la conreuada el 86,3% del total de la

En la dècada dels 60-70, la població es va mantenir estancada i en 1992 la població de Quartell era de 1.348 veïns. El poble se situa en el territori que en època romana fou quinta d'algun patrici saguntí per les restes arqueològics. Abans de la reconquesta per les tropes de Jaume I, pertanyia al terme general de Morvedre, baix domini del Morvedre musulmà. Després del fet de la conquesta, es desfà administrativament del Morvedre i passa a un règim feudal senyorial. La primera menció escrita que tenem de Quartell la trobem al llibre de repartiment, on apareix el nom de Quarcel per el motiu de la donació que fa Jaume I en 1248 a Bartomeu, el seu porter, de 126 fanegues actuals. El lloc en aquells moments, i degut a la influència musulmana, era una alqueria, regada per les aigües de la Font de la Vall de Segó, avui Font de Quart, aprofitant les obres hidràuliques de l'època romana ja millorades pels pobladors arribats del nord d'Àfrica. El botànic Cabanillas, com us he dit ja en les seves observacions en el segle XVIII, mos parla dels sistemes de reg de la font i de les seves excel·lències. Quartell, després de la reconquesta, va pertànyer successivament a Bartomeu Matoses, Guerau Fabra, Galzerà de Borja, Francisco Mundos, Pere Eixarc i Castellví i Jaume Ferrer. En 1609 queda quasi despoblat i la més gran part dels seus habitants eren mudèjars que després de bateig, com us he dit, forçós, passaren a ser els nous convertits. En 1610 li fou dada la carta de població per Jaume Ferrer, cavallero de l'habitat i milicià de Sant Jaume de l'Espasa, cavaller de l'Orde de Santiago, i de Gaston Roig de Corella, comte de Cocentaina, senyors que eren de Quartell però in divisió. A les darreries del segle XVIII i fins a l'abolició dels senyorius en 1837, els darrers senyors feudals de Quartell foren el comte d'Almenara i el marquès de Bellgira i Benavides, i els comtes de Cocentaina, a part de la meitat de Quartell, eren posseïdors de l'Alqueria Blanca i Llibarà. L'Alqueria Blanca era un lloc de cristians vells, dependia eclesiàsticament de Morvedre, tenia temple parroquial i en 1574 es va convertir en parròquia de moriscos conversos. Avui en dia es troba despoblat i dins de la seva partida, la Foia, passava la carretera de la Serp de l'època romana que junyia Morvedre a Almenara. En actualitat s'ubica el polígon industrial de Quartell. De Barab se sap que no tenia església. Eren 7 cases i una vintena de moriscos, quedant despoblada totalment en l'any 1609. A darreries del segle XVIII, el senyor de Quartell, que també ho era de Benavides, el marquès de Bellgira, passa el molí que tenia en l'Arab a els tres horts de Benavides, quedant 8 l'enclau dins del terme de Quartell. En la guerra de successió a la corona espanyola, Morvedre es declarà leial a Felip V, influenciant en aquesta decisió als habitants del seu terme general i Quartell, degut també a l'activitat exercida per l'alferes del rei Jordi Ausoles, es va declarar partidari de Borbó. Quartell va partir també en les guerres carlistes al segle XIX i en 1869 es va declarar partidari de la gloriosa revolució, formant una milícia armada per als veïns del poble. Voilà, tous ces villages valenciens, comme ceux du sud de la Catalogne, ceux disons un peu plus au nord, de, par exemple de Camp de Morvedre, quand on arrive déjà vers le Maestrat, ces gens, il faut dire que dans le temps, étaient très très très attachés à ces traditions. Je ne dis pas que maintenant, non, puisque les preuves, c'est encore des gens, il y a encore énormément de traditions. Mais c'est vrai, c'était des gens que quand ils donnaient une parole, ils tenaient contre vent et marée à cette parole donnée. Ou alors, il fallait que l'on leur explique longtemps pour leur dire, chers amis, vous êtes trompés. Donc vous voyez ce qui fait que parfois, à un moment donné, donc, ils se déclarent les gens partisans d'une personne. Et après, suite, disons, à des mauvais exemples qu'on voit, ou peut-être de certaines choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou qu'ils n'aiment pas, ils changent d'idée, mais avec une idée, avec quelque chose, disons, qui est, disons, bien palpable, bien réel. Ils ont vu quelque chose qui ne correspond pas à ces aspirations, ces idéaux qu'ils avaient, et ils changent. Et après, donc, les guerres carlistes qui ont eu lieu dans cette région, le Maestrat, le sud de la Catalogne, une grande partie de l'Aragon, et au pays valencien, vers ces terres-là, donc c'est pareil, les gens répondent à une façon

Doncs bé, hem escoltat una joteta més d'aquestes que ens agraden tant a nosaltres així, per poder intenteu comprendre el que nosaltres fem així a Tolosa. A Tolosa, el Llenguadoc, ens agrada molt que la gent sàpiga que hi ha un folclor valencià, que hi ha un parlar valencià i que hi ha uns pobles i unes ciutats i uns riconets que són meravellosos de poder conèixer. Això no és fer ni separar-se dels uns i dels altres, ni fer un cert reclama o una propaganda per res. Nosaltres fem això perquè ens agrada, perquè ho duiem dins del cor i hi ha molta gent que ens escolta perquè troba que és tan bonica la música valenciana, és tan diferent d'altres músiques tradicionals d'altres riconets d'Espanya, i és per això que per tossuts natros, com diem. Quartell, doncs, us recordi que ella se troba a 40 metres d'altitud a una superfície de 3,20 km². D'après le recensement de 918 habitants et d'après 1994 1361 et l'année 2006 à 1417 habitants. Les gens, ça s'appelle Quarteller et Quartellera. S'ubiquen els darrers estreps de la Serra de Bespadà i s'integren a la subcomarca de la Vall de Segó, composada per Quart de Besvalls, Quartell, Benifairó de Besvalls, Faura i Benavites. El paratge més interessant és el quadro Zona de Marjal d'alt interès ecològic, com us he dit, i Reserva Nacional de Samaruc. Malgrat trobar-se dintre del terme general de Saguntum romà i d'haver-hi trobat dues inscripcions votives romanes, la fundació de Bolloc és musulmana. La primera menció escrita que tenim es refereix a Quarcel i apareix al llibre de repartiment entre 1248 i 1300. I la veiem com a propietat de la corona. Arriba l'any 1330, és el seu senyor Guerau Fabra, el 1340 és el porter reial Bertomeu Fabra, qui posseix el senyoriu fins al 1349, en què li és confiscat el lloc que és comprat per Roderic Borja. I en 1383 Francesc Muñoz torna a comprar-ho a la corona, juntament amb Quart, fins al moment de l'expulsió, que era un lloc de morís pertanent a la fillola de la Vall d'Uixó. En 1611, Pere Eixarch i Castellví i Gastó Roig de Corella, comte de Cocentaina, senyors proindivisio de Quartell, donen a carta poble al quasi despoblat lloc. Des d'aleshores fins al 1837, data de l'abolició dels senyorius, encara passà per les mans de Jaume Ferrer, es proxità comtes d'Almenara i darrerament de los comtes de Faura. En la guerra de successió, l'alferes reial Jordi Ausoles posà Quartell del bàndol botifler. En 1869 s'adherí a la causa carlista, fins i tot amb una milícia armada composada pels veïns del poble. Com a curiositat direm que en el 2006 aquest menut municipi valencià va saltar els primers planes de tota la premsa per haver sigut triat com a poble pilot per l'estudi antropomètric de les dones de l'estat per unificació de les talles. L'agricultura en primer lloc i el comerç, la indústria en menor mida, s'encarreguen de dar riquesa a tot el municipi. I de patrimoni podem dir, Quarteller, podem parlar tot seguit en dient que hi ha l'església de Santana de 1669, és la més antiga de la vall, però ha estat molt modificada per successives intervencions. El Palau Senyorial, de l'any 1741, estil gòtic valencià en estat de ruïna. Molí nou o doblons, de l'segle XVIII. Encara pot observar-se part de la maquinària i mola d'arròs que es conserva perfectament. Hi ha, per què no, el safareig municipal o el llavador encara en ús. Altra cosa que també és très interessant dans ce pays valencien, c'est l'afició a la música. Les gens hi porten la música dedans, hi porten ça dans les gènes, hi porten ça dans le sang de les veines. L'afició musical dels Quartellers ve d'antic, com ha demostrat el fet que en 1826 es va fundar l'Unió Musical de Quartell, que és la segona més antiga del País Valencià. També hi ha el cor de veus blanques, càntica en projecció internacional. I per acabar, citarem Josep Polo Bernabé i Borràs, fill il·lustre de Quartell, que va dedicar-se a l'obtenció de noves varietats de cítrics i fou el primer en conrear i comercialitzar la mandarina. Voilà, doncs si un jour vous allez dans ces régions-là, ou même à Toulouse, vous achetez des mandarines,
ce qu'on appelle les mandarines. Donc n'oubliez pas que fut grâce à quelqu'un de Quartel qui commença, disons, à les planter, les cultiver et les faire progresser et faire ce que c'est aujourd'hui la mandarine pratiquement dans toute l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? On écoute encore une autre musique. On va écouter encore une autre musique et on revient.

doncs veieu, això és una de les coses que sé que dir, que agrada molt de dir-les i agrada molt també d'escoltar-les. Et vull i en tu et casaré. Això és una de les coses que agrada sempre a tota la gent. El relleu, en general. Ara anem a parlar un bocinet de la comarca, el Camp de Morvedre. El relleu d'aquesta comarca és bastant pla, tret dels estreps de la Serra d'Espadà. Està travessada per la conca baixa del riu Palancià. El clima és el típic de la Mediterrània, amb hiverns suaus i estius calorosos en la zona litoral i un xic més fred a la zona interior. Gran part del seu territori es dedica a l'agricultura i bona part d'aquesta als conreus de regadiu, sobretot taronges i altres arbres fruiters, nesprers, cirerers, pereres i pomeres. La comarca es subdivideix en tres subcomarques, la Vall de Segur i la Baronia, amb dues d'interior. En aquesta darrera caldria esmentar Gilet i Estivella com a centres estiuencs. De tota manera, totes dues han sofert un procés de migració que ha baixat importantment la seva demogràfica. Morvedre, la comarca litoral, per contra, amb Sagunt, el cap de la comarca, i el port de Sagunt, ha experimentat un fort augment de població en les darreres dècades a causa de la forta industrialització que propiciaren els plans de desenvolupament de los anys 50. El recent desmantellament d'alts forns de Biscaya i de la quarta planta siderúrgica han significat un daltabaix important en l'economia comarcal d'esta comarca. Us vaig a fer molt ràpidament diríem, els pobles que conformen aquesta comarca. Hi ha, doncs, el Barat dels Tarongers, el Fara de la Baronia, el Gar, el Gímia de la Baronia, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d'en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunt, Segart i, per acabar, el poble de Torres Torres, que és un altre poble més d'esta comarca. I bé, doncs, ja veu, totes elles són de tipus uns pobles que han passat un temps molt, molt, molt, molt interessant, perquè estan molt carregats d'història. I ja ho sabeu, així que cada vegada que parlem, doncs, els moros, els cartaginesos, tot, hi ha una quantitat de gent que ha viscut a les nostres terres.

Bé, doncs, continuant a parlar del nostre programa avui sobre el quartell, us he recordat, doncs, i us he dit ja que l'església parroquial dedicada a la Santa Patrona, Santa Anna, es va acabar de construir això en l'any 1669. Hi ha el molí nou, construït en el segle XVIII, que conserva en perfecte estat la mola de l'arròs en què es produïa gran part de la producció d'arròs en actualitat. També com a testimoni de la intensa activitat agrícola del municipi anys endarrere, es conserva com a lloc d'heure l'antiga era, que era on es batia el gra abans de passar-lo per la mola. Hi ha el llavador. Al costat del molí nou trobarem el llavador municipal, on encara avui, en actualitat, es llava a la mà. L'auditori, la biblioteca, l'auditori reconstruït recentment en el vestatge de la Unió Musical de Quartell, segunda banda més antiga de la Comunitat Valenciana. La biblioteca, ubicada en la plaça d'Espanya, compta amb un gran catàleg d'obres, des de les més antigues fins a les més modernes. La majoria d'aquestes són donacions de les famílies més antigues del poble. I hi ha el quadre dins del terme de Quartell, a uns quilòmetres de distància es troba el quadre zona de marjal de gran valor ecològic, no solament per la gran quantitat de flora i fauna autòctona que acolleix i abriga, sinó per la Reserva Nacional de Samaruc, peix d'aigua únicament que es troba en el marjal de Moro de Sagunto. Donc voilà, ils ont même, disons, un poisson particulier de la vida de Sagunto et qui est complètement autochtone du coin. Qu'est-ce que vous en pensez? On écoute, on danse encore une petite musique.

bé, doncs, amics nostres de Quartell, el nostre programa ha arribat poc a poquet a la seva fi. Vos desitgi de que passeu una molt bona fi de serada i vos dic a tots, doncs, fins al programa que ve, que tindrà lloc tots els dimarts i que continuarem a parlar d'un poble, d'un poblet i d'una vila de ses terres valencianes. A disas para tu le munde, merci pla per haver demorat a menys aus, bono serado i adixats.

0: Radio Citagno. L'emoció del país.
1: Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roura Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, aquesta realitat i trenquem silencis. La setmana passada vàrem parlar d'estratègies que fan servir les persones maltractadores per empatitir-te i fer-te mal. Vam fer una primera part, cert. Avui ens toca la segona. La setmana passada vàrem parlar de maneres d'empatitir-te, de menysprear-te i fer-te sentir poca cosa i maneres de posar-te la por a sobre el cos, no? Que et fan pregar, es fan pregar i et fan sentir que estàs a punt de perdre la relació. Avui continuem, doncs, amb altres comportaments. Per exemple, maneres d'enganyar-te o de vendre fum, de mantenir il·lusions i esperances en va. És a dir, l'ús de l'engany i la mentida. La metàfora del venedor de fum és perfecta. Algú capaç de mantenir la il·lusió, és a dir, allò que sembla que és i no és. Per tal de mantenir esperances inflades i futuribles, plausibles, es fa qualsevol cosa o gairebé qualsevol cosa. Vol dir vendre'ns la moto que volem. Que volem una moto? Ens la venen. Que volem un projecte comú? S'hi posen. Que volem un amor romàntic? Doncs fan la farsa el temps que convingui. Són les persones que es presenten com qui no són i fan el que no farien si no fos perquè el seu objectiu és tenir-te contenta i enganyada. Evidentment que tard o d'hora se'ls hi veu el llautó, més tard o més d'hora, però de vegades es triga molt a veure-ho i quan ho veus ja han fet molt de mal. Són les persones que et parlen d'un passat ple de proeses que no pots contrastar, o d'un passat del que ha estat víctima i tampoc pots contrastar, o d'uns companys de feina o amistats que s'han aprofitat d'ella i de nou tampoc ho pots contrastar. Hi ha moltes maneres de vendre fum, enganyar-te per tal que tu tinguis la imatge d'ella que s'ha proposat que tinguis. Són persones que actuen, és a dir, actuen, d'actuar, d'haver actuar, dels actors. No són persones que es mostren com són, sinó que interpreten el paper que elles mateixes s'han atorgat per tal de vendre't tot el fum del món. La mentida, com a sistema de vida, entra en aquest grup. Hi ha qui menteix contínuament, mentida rere mentida, per a poder continuar venent fum. Perquè viu enfilat aquesta persona en una mentida o en un munt de mentides i només una mentida cobreix una altra mentida i així van fent mentre els funciona. Deixeu-me que surti una mica de guió. Ai, ara sí, ara haig de sortir de guió, però deixeu-me. Perquè últimament ja veieu que ho estic fent més d'una vegada. Per tant, ja que parlem de venedors de fum, permeteu-me que faci promoció d'un curt que dura poc més de 6 minuts, fet per 5 joves, Txelo Andreu, Àlex Puig, Yolanda Àguila, Fabio Carmona i Borja López Galeano. Són 6 minuts preciosos, uns dibuixos d'una bellesa exquisida, per mostrar-nos l'exemple del que ens ocupa aquí, vendre fum. Ens interessa la metàfora, més que no pas la situació concreta. Però ja ho veureu, busqueu per internet, porta per títol El vendedor de humo, està fet l'any 2012, o si ho busqueu per YouTube ho trobareu, per internet, és una preciositat, busqueu-lo. Crec que és una metàfora molt adequada al que estem parlant. Però bé, torno al lloc i continuem amb el següent grup de comportaments de maneres d'actuar. Maneres de fer-te sentir que no ets prou important, que no hi ha prou compromís per part seva, perquè precisament per això, perquè tu no ets prou important. Això en anglès en diuen pocketing, però és igual, no ens interessa tant la paraula anglesa, sinó el fet en si, no? Que tu no ets tan o no ets suficient important per a aquella persona. És quan hi ha aspectes de la seva vida social que no permeten que hi accedeixis. Quan no vol que aconsegueixis, perdó, que no vol, quan vol que no coneixis les amistats, o part de les amistats, o la família, o part de la família. Posarà excuses, dirà que les altres persones no són receptives o jo, què sé jo, però tu formaràs part només d'una parcel·la de la seva vida. La idea de fons, i que moltes vegades no és exterioritzada, és que no tens rellevància suficient com per poder accedir a determinats segments de la seva vida. Pot ser que tu, en adonar-te'n, li facis saber a aquesta persona que no hi veus prou compromís per part seva. Però el més probable és que et giri l'argument i digui que o bé ets tu és a dir, que no et veu a tu en, prou en el moment adequat com per conèixer el seu entorn, o bé que les persones del seu entorn no estan a punt de conèixer-te, pels motius que sigui, ja hi trobarà algun argument. Per això, aquesta persona, que és una persona madura i que s'ha proclama madura, és ella la que entén la situació i decideix en quin moment ja es faran les presentacions pertinents. Provocar que et sentis poca cosa, que no vals suficient, que no ets prou, és una manera molt sibil·lina de fer miques l'autoestima. No tens prou valor en comparació a l'altra persona. No vals la pena. I, clar, quant trist és sentir que no vals la pena. En aquest context tenim clar que si alguna persona no val la pena és la persona que utilitza aquest comportament per a maltractar i empetitir l'altra persona. La persona maltractadora sí que no val gens la pena, gens ni mica, que quedi clar, que ens quedi a tots clar. En paraules de Sèneca, una persona que se sent culpable es converteix en el seu propi botxí,

Hem el cinquè grup de comportaments, de maneres de fer, i aquests serien maneres de fer-te sentir culpable, lligat amb l'anterior, amb el vendre fum, la culpabilitat. Aquesta és l'habilitat que tenen moltes persones, per desgràcia. És la capacitat de girar la moneda i allà on la culpa és teva, fer que siguis tu qui es sent responsable i culpable de la situació on us trobeu. Sol passar que les persones que són hàbils en donar les culpes a les altres són persones ràpides en respondre, en treure's la responsabilitat de sobre i donar-te la culpa a tu del que està passant. Solen tenir habilitat de parla, fluïdesa, o si més no, són més ràpides que tu en fer-te un nou retret i girar la truita. Si intentes rebatre o argumentar, difícilment seràs tan loquaç i àgil verbalment com per fer-la callar. En aquest camp, la veritat, tens una mica les de perdre. Moltes vegades és més efectiu no dir res, donar a entendre que has perdut, però per dins ser-ne ben conscient i quedar-te amb la satisfacció, que saps que no has respost perquè no has volgut, i que saps que identifiques bé la situació i que fas veure que has perdut la batalla. Perquè cada vegada que pots anticipar el que estàs vivint i que pots reconèixer com està actuant, o com et vol manipular, o com t'està mentint, o com et gira la truita, o com et vol sentir culpable, cada vegada que te n'adones i saps respondre de manera que l'altra persona es cregui que tu no te n'adones, cada vegada que passa això vas guanyant passes de consciència i fortalesa interior. Guanyes fortalesa interior, repeteixo, i deixeu-me destacar aquest concepte. Deixeu-me posar un exemple d'una servidora jo mateixa en la meva recta final de convivència amb l'excursor. Bé, dic excursor perquè no es mereix un qualificatiu de persona, per tant, dic excursor. Doncs això, en els darrers mesos de convivència amb l'excursor, m'anava donant de situacions en les que em volia vendre la moto, on mentia, o girava la truita, on volia fer sentir culpable. I cada vegada que jo identificava la situació, com qui mira una pel·lícula i es reconeix a si mateix a dins de la pel·lícula, cada vegada que jo identificava la situació i, per tant, podia reaccionar ràpid i podia fer veure que no me n'adonava, sentia que era més conscient del seu maltractament i alhora sentia que jo, en certa manera, anava guanyant força interior. Crec que és, o que va ser, millor dit, una de les millors estratègies de supervivència que vaig tenir, adonar-me de... del que sigui, però donar-me i fer veure que no me n'adonava. No negarem que és trist, clar que sí que és trist, perquè és una estratègia de supervivència pura i dura, però vaig reconèixer que em va ajudar i molt. Fins aquí el Trenquem Silencis d'avui. La setmana que ve tenim una potent entrevista amb la Cris, una persona que va conviure durant anys amb un narcisista passiu-agressiu encobert. Sabeu que en anteriors programes hem mencionat a les persones amb trastorn de personalitat narcisista. Doncs bé, la setmana que ve podreu sentir per boca d'una testimoni, la Cris, què suposa viure, conviure, vaja, amb una persona que et maltracta i que tard o d'hora hi ha un diagnòstic que corrobora que és un narcisista passiu-agressiu encobert. No us espanteu pel nom tan llarg. La setmana que ve, amb l'exemple de la nostra convidada, us quedarà més que clar. Gràcies per escriure'ns al mail trenquemsilencis@gmail.com. Gràcies per les vostres aportacions a través de Messenger, tant a la Mireia com a mi. Sapigueu que les aportacions són molt ben rebudes i les anem incorporant en la mesura que tinguin més relació, el màxim d'acotades en relació al programa. Per tant, no deixeu de posar-vos en contacte, sisplau, agraïm moltíssim. I us esperem aquí la setmana que ve, ja ho sabeu. Serem aquí, Trenquem Silencis. Molt bona tarda.

0: article del Christian Andreu paregut le 24 de novembre de 2022 sur le site de notre partenaire sapientio.eu titulat La recherche de vida extraterrestre din de Balmos. Explorar la possibilitat d'un vida extraterrestre vivent dins de Balmos és ce qu'a fait un colo de l'Universitat del Nord d'Arizona. Pendent de mil·lenaris, les Balmos han servit de refugi als humans prehistòrics, mas han també tot junt intrigat les cercaires i mai d'un ecologista de les caunes és estat de dins i de fora d'aquells ecosistemes justerans, examinant les formes de vidos únicos i les condicions de vida únicos que existissin dins de nombrosos Balmos de la planeta. Mas, què suggerís a co a prepaus d'autres coses planetaris? Dins dos estudis conèixers d'enginyeres, d'astrofisicians, astrobiologistes i d'astronautes es pausen les recerques que deben ser menades per nos aportar la resposta a la qüestió de la vida sur la vida al delà de la Terra. Hi ha de vida dins les Balmos marcianos? És una bona qüestió, mas és pas la bona qüestió per ara. Una col·laboració internacional de científics dirigidos pel cercaire de la NOAU, Jut Vina, a de dezenes de qüestions a les quals deben respondre. Un cop que haurem comprès que si estudia les Balmos sur la Luna Mars i d'altres coses planetaris, podrem tornar en aquella qüestió. Vina, professor cercaire, adjunt en ecologia de les Balmos, és l'autor principal de tus estudis conèixer ses tutistus publicats dins le Journal of Geophysical Research Planets. Le premier es estat realitzat per un colo de 31 científics que han produït una lista de 198 questions e que han, en col·laboració amb 82 altres científics de l'espaci i de les Balmos, reduït dins cosa 53 les mai importants aquel treball. És el primer concebut per identificar les prioritats de recerca per fer avançar aquell estudi de les Balmos planetàries. La colo espero que l'uros obros esclairaran ce que serà necessite per sostenir de missions robòtiques i humanes dins un Balmo planetario. Le segur és nascut del primer estudi. Vin, ses, avisat qui havia pas hagut cap esforç per catalogar les Balmos planetàries pel sistema solar, so és un altre peso important del CupoCap global. Ha amassat un altre colo de científics planetaris per aportar aquella qüestió. Mais l'investiment financier et les soutiens institutionnels nécessaires, la recherche et les développements technologiques nécessaires pour réaliser aquels progrès nécessaires pendant la décennie venente sont réalisables, so déclarait Vina. A ben a loro daro dus articles fundamentals que ajudaran a propulsar la recerca sur las Balmos planetarios. Les científics han identificados almenys 3545 Balmos potencials sur 11 lunes i planetes diferents del sistema solar, de que la Luna Mars i les lunes de Júpiter i Saturn. Les processus de formació de les Balmos són que també han estat identificats sur les cometes i sur els asteroides. Si l'environnement l'anentun permet d'accedir al just sol, això presenta una oportunitat de descoberta científica que es pas jamais estat disponible abans. Felicitacions. Les descobertes dins aquells Balmos podrien ser massives i podrien un jour permetre als científics d'escrutar les preguntes d'aquells cossos rocassos i glaçats, so que fornirà d'informacions sur la faixa que se són formats. Podrien també de seguir tenir des secrets de la vida pramu que representen un dels environnements millors per a cercar de proves de formes de vida atudades o belles existentes, so diguet Vina. Las balmos marcianos son a la ces de radiacius de susfacion mortalos e de violentos tempestos de ben e son mai susceptiplos de presentar un regime de temperatura mai constant cap a la susfacio d'unos encaro pod un quitomen contene de glas d'aigua co fa de la balmos susmas uno de la isciplos d'esploraciu de la mai importantos din la recerco de la bido. La protecció contro la radiacius sarà essenziale per l'esplorazione umana della Luna e di Mars, declarò Leroy Chiao, un astronauta alla retirata ansia, comandante della Stazione Spaziale Internazionale e coautore del primo articolo. Una soluzione possibile consistisse a utilizzare la balmosa naquello fi. Le esigenze in materia d'habitat d'astronautos di combinazius e d'equipaments devono prendere in conto l'esplorazione e il desenvolupament de la balmos per una protezione contro le rais cosmiques solars e galactiques. A taglia pro de similitudes din l'environnement d'un balmo per fap de prediccius razonaplos che se prenan in conte pendent l'esploraciu la ibalmos tellurianos sun suben caracterizados per un escu total una temperatura estaplo in debit d'aire feble e un atmosfero quasi saturado en aigo so declaret le cercaere. E dunque es natural de supausa che la ibalmos offriran una utilità similare a misura che l'immunità si espandirà ad altri mondi, mentre che la Terra fumasse a scala planetaria potesse un obiettivo finale l'utilizzazione di grandi strutture preesistenti, talos come de balmos, potesse un mezzo mai pratico di menare la tecnologia o la maturità necessaria per conquistare un planeta intero. A un sostegno sufficiente, una missione d'esplorazione robotica di un balmo lunare o marciano purio e se possibile din la cinca desanados benentos. A che l'ore cerco s'appoggio sulla sobros anteriores per fumaino sotto de felio de ruto per ana en davan. Pendent nostro bidos, declaret vin, est completamente possibile che scrutare la planeta Mars giusto il ragno per rispondere alla questione seculare. Est possibile la bido al di là della Terra? La ricerca di vita extraterrestre din de Balmos, un article del Christian Andreu Paregut, le 24 de novembre de 2022, sur le site de notre partenaire, Sapientia.eu.
1: Radio Catalyse, l'émotion du pays.